0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de màgica i cultura.
4: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació, la Bisbal, sortirà immediatament des de l'andana número 4.

0: qüestions i instants arribarem a la Bisbal d'Empordà, capital del Baix Empordà, amb un cens de quasi 11.000 habitants. Assegut a la plana empordanesa i adjacent al massís de les Gavarres, el municipi deu el nom a la cessió de la localitat al bisbe de Girona durant el domini carolingi. Antigament destacada per la indústria del suro, avui la vila és un dels centres ceràmics més importants de Catalunya. Els bisbalencs us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Enric Marquès, bon dia.
2: Bon dia, benvingut.
1: La primera pregunta, només en trepitjar la Bisbal, és què és allò que no ens podem perdre? Per aquells que no hagin vingut mai, què és el bàsic?
2: A veure, pels que no hagin vingut mai, el bàsic és ara que esteu just aquí al centre, doncs fer un vol pel nucli antic, arribar fins a la plaça del Castell i passejar per aquests carrers del nucli que s'han mantingut des de l'edat mitjana i que podem intuir com era la Bisbal en aquella època.
1: Clar, un dels trets més característics de la Bisbal és la seva ceràmica artística. D'on ve aquesta tradició?
2: Sí. Bueno, la tradició ja s'emmarca precisament des del segle XVIII, que es va convertir en un dels principals oficis de la ciutat, eh? Però els tallers artesans i les fàbriques estaven fora del nucli. Hi ha algunes cases que sí que tenen encara algun forn, però bueno, si passegem una mica més doncs, per el que és la zona de l'Aigüeta i per la zona de la carretera que va a Palamós, que és on hi ha el museu, veurem que hi ha les diferents ximeneies de les diferents fàbriques que ara són patrimoni de la ciutat.
1: I clar, és ceràmica artística amb totes les seves formes o alguna que sigui més característica? Perquè si no vaig errar, crec que el càntir té molta tirada aquí a la Bisbal.
2: El càntir té molta tirada, però bàsicament perquè el primer que es va començar a fer, a part de fer ceràmica per construcció, doncs era l'utillatge de les cases, eh? Plats, gots, cassoles i els càntirs, evidentment, perquè abans era el recipient més important per poder portar l'aigua amunt avall i per tenir aigua fresca tot l'any.
1: Clar, i ara que estem parlant d'art, m'han dit i he al·lucinat que la Bisbal té un lligam amb els Beatles.
2: Doncs mira, ja aquí al cementiri de la Bisbal tenim enterrat a un violinista que va col·laborar amb una de les gravacions dels Beatles en les primeres etapes, que era en Rafael Hillman.
1: Però, i està enterrat aquí a la Bisbal?
2: Està enterrat al cementiri de la Bisbal, sí.
1: Ostres, que fort això, que els, fins i tot tinguin col·laboració, jo dic, perquè, i a mi se'm nota, jo sóc molt fan dels Beatles, i això sempre és un punt atractiu. Però aquells que siguin més de turisme esportiu, que els agradi molt fer activitat física, què els recomana?
2: Mira, en aquests moments hem de tenir en compte que la Bisbal està molt lloc privilegiat, és la porta d'entrada a les Gavarres i bueno, estem en un costat de lo que és la plana de l'Empordà. Es pot fer turisme amb BTT i a peu, hi ha rutes per les Gavarres i és un dels punts que també estem treballant més últimament per intentar potenciar una ruta de sortida amb BTT a les Gavarres, que en aquests moments tenim moltes visites de ciclistes i de gent que ve a fer esport, també gent que ve a fer moto, el que passa que això sí que no és tan recomanable perquè ens estem carregant després el patrimoni, eh? Però vaja, el tema de les rutes amb BTT o rutes a peu, hi estem treballant des de fa temps i volem donar-hi un especial impuls.
1: Clar, i després de fer esport, òbviament, se'ns obre la gana. Què ens recomanaria de menjar? Perquè m'han dit que hi ha molta tradició de dolç aquí a la seva ciutat.
2: La veritat és que tenim pastissers de fama reconeguda a tot el que és l'Empordà, i Catalunya tenim tres pastisseries i una i un taller artesà de fàbrica de galetes que no es poden deixar de visitar. Cada una de les pastisseries té un pastís o un dolç típic, des del bisbalenc, el canti, hi ha les galetes després de Can Graupera.
1: El càntir, m'ha dit, però el càntir no em queda de ceràmica.
2: Sí, el càntir és ceràmica, però també és un pastís que és com una barra que fa una pastisseria de la Bisbal, sí.
1: Que bo. Enric Marquès, moltíssimes gràcies avui per fer-nos de guia per la Bisbal.
2: Moltes gràcies a vosaltres per venir aquí.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
2: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Pareu bé l'orella.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, què tal, com esteu? És moment de fer sendes, de recórrer camins i caminets a la recerca de llocs interessants, on el més important no és tant l'objectiu de l'arribada, sinó el gaudi del trajecte. Tot això concentrat en tres propostes que us fem en 25 minuts. Una relacionada amb la coneixença de rutes i llocs interessants, una altra de purament senderista i una tercera on volem cap a destins universals. Tot això és el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que avui arriba al seu episodi 531 i que compta amb aquests tres continguts. Sumari. L'univers ratafia trepitja molt fort. Cada cop es valora més aquest licor d'herbes bones, fet tradicionalment a moltes cases i que també compta amb força productors. Un d'ells, el més antic, és Destileries Bosch, a Sant Quirze de Besora, que un cop al mes fa visita guiada a les seves instal·lacions més que centenàries. Ens rebrà en Joaquim Bosch, sisena generació. El Xavi Tió ens portarà a fer cames pel Bages, aquest cop cap al nord de la comarca, entre Súria i la Serra de la Sala. Torres, masos enrunats, obagues ben verdes i fonts en aquesta bonica raconada propera a la Serra de Castelltallat. I seguim voltant per les Seychelles de la mà del Tomàs García, del blog Viajero Crónico. Després de dos capítols esbossant la ruta i les illes visitades, avui aprofundim en els paisatges de les Seychelles i en la seva espectacular i inquietant fauna. Tot això als Quaderns del Viatger. Repassats els continguts, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Ens acompanyeu? Doncs va, afanyeu-vos, que marxem. Ratafia, nom amb el que coneixem un licor fet a partir de la maceració de fruits, herbes medicinals, arrels, pinyols i espècies en aiguardent, alcohol, quasi pur o bé anís sec. A Catalunya ja hi ha receptes de l'anomenat licor d'herbes bones des del segle XVIII. El document més antic, que ho atresora, és del 1842, de Francesc Rosquelles, de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma, capital de la Selva, és també la capital de la ratafia, epicentre d'una tradició. Acull una fira amb 43 edicions, organitzada per una activa confraria, té elaboradors i també un petit jardí de parterres en ple nucli antic, on creixen moltes de les herbes amb les que es fa. Un jardí del que ja en vam parlar fa temps als Sendes. Sigui feta de manera artesanal a les cases o bé elaborada per petites empreses o cooperatives, l'univers geogràfic de la ratafia s'estén sobretot per la demarcació de Girona. També abunda a la Catalunya central i a les comarques del Pirineu de Lleida. Més esporàdica, però cada cop més arrelada, de ratafia també se'n fa, per exemple, a la Segarra, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Oriental, al Priorat o a les Garrigues. Avui parlem d'una empresa productora de ratafia. I anem perquè fa temps que obre les portes al visitant per conèixer el procés de fabricació. Des de Sant Quirze de Besora, a la subcomarca natural del Bisaure, a Osona, la més que centenària ratafia de les Destileries Bosch. En parla la sisena generació, en Joaquim Bosch.
1: Nosaltres som l'empresa elaboradora de ratafia familiar més antiga de Catalunya i sempre hem estat ubicats aquí a Sant Quirze de Besora. Ens diem que ens vam fundar l'any 1892 perquè és el primer document escrit que hem trobat, el llibre més antic, escrit que hi hagi activitat comercial. Fins a dia d'avui l'empresa, evidentment amb els seus alts, els seus baixos i moments durs com ara, doncs, ja fa una fila d'anys va haver-hi la guerra i altres esdeveniments, doncs, però han set crítics, però bueno, sempre s'ha mantingut oberta.
0: Com hem sentit, l'elaborador més antic i un dels tres que sobrepassen els 100 anys, juntament amb la ratafia Roset d'Olot i la del Reyes de la Pobla de Segur. En el cas de la ratafia Bosch, sempre han elaborat licors en un mateix espai, unes instal·lacions idèntiques. Mensualment es poden visitar, com dèiem, un cop al mes. Paga la pena, realment, el lloc conserva la seva essència i autenticitat.
1: Estem ubicats al carrer Sant Josep número 35, a les mateixes instal·lacions en la qual es va fundar la destileria. Bastanta gent, quan ve aquí, doncs, queda parada, doncs, de l'autenticitat de les instal·lacions que conservem com tot

0: que puguem, doncs, l'essència i les maneres de treballar sempre per adaptar-les a les necessitats actuals. Però bueno, vam començar a fer les visites perquè vam detectar que tothom que venia aquí nostre quedava encantat de les instal·lacions, de l'ambient que s'hi respira, i vam dir, ostres, doncs això ho hem d'ensenyar-ho, perquè molts cops moltes empreses familiars artesanes de Catalunya no sabem el que tenim. Si això és un valor afegit, doncs que el qual se l'explotar i hem d'ensenyar qui som i què fem, no?
1: I tant que sí. Les visites comencen a les 11 del matí de cada primer dissabte de mes i duren aproximadament uns 50 minuts. Aquests són els indrets que s'hi trepitgen.
0: Nosaltres aquí, les visites, doncs ensenyem, fem una explicació de la història, fem una explicació dels processos d'elaboració que fem segons la tipologia de licors que elaborem, que tenim tant com macerats com destilats. Aquesta part d'explicació la fem dintre l'obrador, que és on elaborem, doncs, tots aquests productes. I després, doncs, ensenyem aquí la zona d'envelliment, on tenim tots els bocois de roure amb les ratafies envellint, i ho finalitzem amb un maridatge i un tast dels nostres licors amb galetes o pastes de forns de la zona.
1: La ratafia és el producte estrella a Destileries Bosch, però no és pas l'únic licor que hi elaboren.
0: L'Aigonaf compost, que és un destilat d'herbes de 30 graus, on predomina la flor del taronger, i doncs és un licor molt herbal i que se sol prendre, doncs, com a digestiu després dels àpats. El licor de Núria, que també seria un destilat, elaborem també les aromes de rupit, i recentment hem recuperat una recepta antiga que aquí a la nostra destileria, on el nostre besavi havia fet ginebra, el que es deia Ginter, en relació al riu Ter, que passa per aquí Sant Quirze de Besora. I ara, doncs, des de fa 2 anys l'hem recuperada, aquesta recepta de Ginter, que és una ginebra cítrica i aromàtica i seca.
1: Però tornem a la ratafia, o com ells mateixos defineixen, la reina de les sobretaules. A moltes cases es feia, i es fa, collint les herbes pels vols de Sant Joan i fent-les macerar a l'anís sec o l'aiguardent, junt amb espècies, arrels i les imprescindibles nous verdes. Tot plegat posat dins d'una damajoana, una gran garrafa transparent que haurà de romandre un mínim de 40 dies i 40 nits a sol i serena. Això pel que fa a la recepta tradicional, però hi ha productors que fan aquesta maceració sobre bocois o botes de fusta de roure durant 3 mesos. Quan el número d'herbes que s'hi posen, la tradició popular diu que han de ser 40, xifra evidentment variable segons el que es troba a cada territori.
0: El número d'herbes es va molt en funció de les receptes i de les persones, doncs, que va provar la ratafia. Nosaltres fiquem d'herbes, potser no 50 o així, però ni fiquem unes quantes, sí. La nostra recepta és inalterada. Hem mantingut inalterada la recepta. Segons la nostra filosofia d'empresa, doncs sempre busquem la qualitat per davant de la quantitat i intentem treballar, doncs, cada cop més en primeres matèries de qualitat i del territori. Com que som empresa i comercialitzem, nosaltres no podem recol·lectar. Desocuparem tots els arbolaris de la zona i pagesos de la zona.
1: Un producte de quilòmetre zero amb molts anys de tradició a l'esquena i que ha experimentat un boom darrerament, tant en número de productors, que ha anat clarament en augment, com de consumidors i persones interessades en aquesta cultura. Així ho veu i ho valora en Joaquim Bosch.
0: Des d'un sac del 2015 hi ha hagut un boom del món de la ratafia a Catalunya, i doncs la ratafia torna a estar molt de moda, ja no només amb generacions d'edat més avançades, sinó també el jovent torna a consumir molta ratafia, i el més important també, doncs, que s'ho agafen com una cosa de tradició i identitària. I a part, doncs, fruit de tot aquest bon moment que està passant la ratafia, doncs també, com molt bé deies, està desubicant una miqueta també, doncs, del consum de xarop de sobretaula, que evidentment és el moment ideal, però fins i tot hi ha gent que està atrevint, doncs, a fer còctels, l'utilitzen per la cuina, amb una copa a la nit o al vespre per fer-la petar amb els amics o amigues. Vull dir, així estem donant moltes possibilitats.
1: La ratafia pot ser el licor que, per exemple, doni alegria als rostits i guisats. És fantàstica com a ingredient dolç, amb flams, coques o com a rec d'un gelat de torró, un postre conegut com un catalanet. A Can Bosch la defineixen com la reina de les sobretaules, un producte fet amb paciència, cura i passió. Aroma i essència d'un territori i símbol d'identitat. Això és la ratafia pel Joaquim Bosch.
0: Significa la família, significa tradició, significa història, significa una mica tot, no? La meva vida, en gran part, doncs, gira al voltant de la ratafia. I doncs la intenció, doncs, és seguir, ja soc membre de la 6a generació, doncs seguir preservant aquest negoci, aquest llegat, i fer créixer, doncs, la marca Bosch arreu d'on puguem.
1: Si us hem fet venir salivera, ja ho sabeu, cada primer dissabte de mes, pels vols de les 11, Destileries Bosch us ensenya les instal·lacions, el procés de producció de la ratafia i la seva història. Contacteu amb ells a ratafiabosch.cat.

0: Ασίνας.
1: Som animals de costums en aquest programa i som animals de costums perquè de vegades ens agrada repetir. Com que hi ha llocs que ens agraden, doncs hi tornem, però també canviem d'escenari. No anem ben bé al mateix lloc, evidentment. Xavi, tio, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, dèiem que som animals de costums perquè continuem a la mateixa comarca que en l'últim programa, el Bages.
2: Just, avui continuem al Bages, demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
1: Això si som de Barcelona o els voltants, evidentment, eh?
2: I si el darrer programa ens vam quedar al costat de Manresa per anar a visitar la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada, avui anirem aproximadament una quinzena de quilòmetres més al nord. M'explico. Si tiréssim una hipotètica línia recta entre Calaf i Súria, veuríem que passa ben bé per la serra de Castelltallat. Doncs bé, a l'extrem oriental d'aquesta serra, tocant a Súria, trobem la Serra de la Sala. Serà l'escenari de la proposta d'avui que ens portarà a enfilar-nos primer fins a la Torre de Salipota, continuar guanyant alçada per una frondosa obaga sobre Cuaner, acabar de guanyar la Carena fins a assolir el cap de la serra i les Antenes, i d'allà retornar pel Solell per anar a visitar diverses masies enruïnades, acompanyat tot plegat d'algunes fonts interessants.
1: Per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a Súria. Al marge dret del Cardener trobem el barri de Salipota i al capdavall del carrer de la Font del Ferro, pel costat de la masia de Salipota, prenem un camí ben fressat que s'enfila fort entre Pineda Jove pel llom que baixa del turó on hi ha la torre de Salipota, seguint la línia de corrent per als repetidors del cim. Al costat de les Antenes i l'edifici de servei dels repetidors s'alcen les restes de la torre, circular, bastant malmesa, envoltada per les runes d'un fossat. És una torre del segle XIX, destinada al seu dia a la telegrafia òptica militar, dins de la línia Barcelona-Manresa-Solsona, de la qual formava part també la torre fossada que tenim aquí a Martorell, i efectivament veiem que tenen característiques similars. De la torre, ja més planers, anem a passar pel Vals de Cal Jové, ben bé penjat sobre un meandre del Cardener. Entrem al terme de Sant Mateu de Bages i seguim un tros d'un petit recorregut, és el PRC-134, és el sender de Súria, fins a la Font del Ferro. Era una font força visitada, situada en un entorn humit, ombrívol. Aquí deixem el PR i ens enfilem per la frondosa obaga de la serra, entre arços, àlbers i boixos, cap a la Font de la Crossa. És una petita surgència arran de terra, i una mica més amunt trobem les restes de la Crossa. Era una casa petitona, situada, això sí, en un entorn amb vistes sobre la riera de Cuaner. Després fem un tram de pista que ens du a trobar un filat elèctric que, per l'escanall que baixa de la Carena, ja no deixarem fins a dalt de tot. En algun tram el pendent és molt accentuat, fins al punt que haurem de fer servir les mans per superar les successives graonades de roca. Sortim al capdamunt de la Carena, en un punt on hi ha una gran fita, i d'allà, completament planers, seguim el llom pel damunt d'un mur de lloses, talment una antiga partió de terme. Anem trobant fites sovintejades formades per lloses orientades al carener que assenyalen el termenal entre Cuaner i Sant Mateu de Bages, tot i que administrativament formen part del mateix municipi, i envoltats de pineda que ens priva de les bones vistes que hi hauria, arribem a la Creu de la Sala. És un pedestal de roca triangular d'una creu termenal entre el bisbat de Solsona, el terme de Cuaner, i el de Vic, Sant Mateu, no? Té una inscripció a cada cara. Per una banda trobem Sant Mateu, en l'altra Cuaner, i en l'altra un any, que és el 1900. Al cap de poc de la creu arribem al cap de la serra. És l'alçada màxima de la proposta d'avui, amb vistes sobre el Prepirineu i Pirineu orientals, i de seguida arribem a uns repetidors de telecomunicacions, que és un lloc conegut com les Antenes. Aquí deixem el llom i cap a sud, entre roures, per la solana de la Rabassa, anem a trobar una pista que ens mena a la masia mig enrunada del Solerot. d'aquí, de la casa, per un tram sense camí definit, anem a baixar a una rasa i al capdavall, pel costat de marges força alts que encara fan molta patxoca, anem a desembocar en uns camps de conreu i acabem d'arribar a les ruïnes del Casató. És una casa de pagès amb una llinda del 1774. I d'aquí, ja per pista ampla, assolim Cal Eloi. És una gran pairalia en estat ruïnós, immens casal gòtic, aturonat, amb un cos adossat a llevant del segle XVIII i tot d'edificis annexos als voltants. Tot i perduda, encara és realment impressionant. Per sota de Cal Eloi agafem una altra pista que baixa el torrent de Cal Mateu fins a trobar la Font de la Sala, recuperada recentment pel Centre Excursionista de Súria, amb una bassa al costat en un indret frescal on abans sovintejaven les fontades. Deixem la font i ara pel Solell arribem a la Sala. És una altra gran masia enrunada, havia estat una antiga domus documentada des del segle XII, que no ha perdut la seva fesomia de fortificació, malgrat haver funcionat com a masia, com a mínim a partir del segle XV. Es va abandonar a mitjans del segle passat i annexades hi ha les restes de l'antiga església romànica de la Mare de Déu de la Sala, també ensulciada. L'edifici té això, característiques romanes, trobem espitlleres a les façanes i veiem arcades apuntades al celler, similars a les del celler de Cal Eloi. D'aquí, de la Sala, anem fins al Pas de la Sala, és un petit collet a la serra, i d'allà, per pista, amb un pendent més que considerable, assolim de nou la masia de Salipota, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la extensa explicació de la ruta, la descripció d'ella, però ara el que hem de fer són les xifres, les bàsiques. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 12,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 610 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
2: Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos a totes les masies interessants que trobarem.
1: Del 0 al 5, quin és el grau de dificultat?
2: Un 2 sobre 5, sobretot pels pendents de pujada.
1: I quina cartografia trobarem?
2: Tenim un mapa força detallat que es diu Serra de Castelltallà, escala 25.000 de l'editorial Monta Editorial.
1: I a internet?
2: I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de la Sala, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
1: Doncs seguim voltant per les Seychelles. Primer en Tomàs ens va portar a les tres illes principals, Mahé, Praslin i La Dique. Avui coneixem altres illots com ara Curious, Felicité, Sister o Coco. I també comença a explicar-nos allò que sempre ens frapa dels viatges a països exòtics, els paisatges i la seva natura. Paisatges exuberants i fauna salvatge. Atenció, ratpenats amb cara de guineu, serps, taurons, peixos de tots colors, tot un conjunt d'éssers vius que ens explica tot seguit el nostre viatger. Tercer capítol que dediquem a les Seychelles.
4: Ma bomba que ya ya ma casa, ma bomba que ya ya ma casa.
3: Altres illes que us destacaria serien, per exemple, la illa de Curiós, que és també molt, molt petita. Aquí no pots dormir, només es pot visitar. De fet, en molt poques de la resta d'illes es pot dormir. Sí que hi ha alguna illa privada, però que és inaccessible per les butxaques, com la meva i com la de la immensa majoria de persones. Però, bueno, la illa de Curiós és un parc natural, tota la illa, i és molt famosa per les tortugues i pel coco de mer, també, perquè, com et deia, només creix a Praslin i aquesta illa. Després també hi ha com un trio d'illes, un petit trio, que és la illa de Felicité, Sister i Coco, que són tres illots molt petits, inhabitats, que permeten veure un paisatge realment paradisíac al bell mig de l'oceà. Realment és maquíssim. Hi ha com moltes petites illes. És possible fer sortides en barco tant des de Mahé com La Dique com Praslin, que et porten a veure petites illes inhabitades i les rodeges, i pots baixar, banyar-te, caminar. Realment és apassionant veure aquestes illes minúscules al mig de l'oceà. són excursions d'un dia, sempre, sí, no es pot pernoctar allà. Sí que hi ha alguna, el que et deia, alguna illa privada, i hi ha alguna altra que necessites un permís especial per dormir, però jo diria que només ho donen per temes d'investigació i coses molt, molt particulars, no, no a turistes. Els paisatges de Seychelles, si els hagués de descriure d'alguna manera, primer, no puc obviar la part de la platja rodejada de palmeres i roques de granit, és com la imatge més simbòlica de les Seychelles, aquestes roques enormes, grises, que surten del mig de la sorra i de l'aigua, és com el, això, la part més característica. Però també a mi el que més em va sorprendre eren les petites muntanyes que es veien a, sobretot a l'illa de Mahé, a l'illa de Praslinia i a la Vic també. Hi ha com un verd intens, ple de vegetació, de palmeres, de tot tipus d'arbustos i també roques enormes que sortien de les muntanyes. Les mateixes que estaven a la platja, però de dimensions molt més grans que sortien de les muntanyes. Realment, si mires cap a l'interior, si gires una mica i deixes l'aigua a l'esquena, és fascinant veure com surten petites colines i petites muntanyes que són verdes completament. Les rutes que vam fer era literalment anaves apartant la vegetació, perquè realment són camins que hi passa molt poca gent, perquè la gent que viatja a les Seychelles habitualment es queda a la platja i no li ve de gust anar a fer un dia una ruta de 4 o 5 per la muntanya, perquè a més no és còmode, perquè està ple de vegetació. Això és com endinsar-te una mica en la selva. A mi, perquè m'agrada molt i soc una mica friqui d'això, però realment em va sorprendre aquesta part de paisatge, això, selvàtic, amb fauna molt petita, també, molts insectes, fins i tot el que t'he dit, no? Alguna serp que vam veure. Bueno, em va semblar una part molt, molt interessant i desconeguda. Respecte a la fauna, principalment, jo, mira, separaria entre la fauna marina i la terrestre, ¿vale? Perquè ja com molt, està com molt diferenciada. La fauna marina és brutal, abrumadora, si em permets. N'hi han diversos tipus de tortugues marines, la verda, la carei, que aniden aquí i que també després estan per l'aigua. Hi ha taurons, hi ha mantes. Bussejar les Seychelles és tota una experiència. Jo vaig fer diverses immersions i vaig veure de tot, molt de prop, molt a prop. És una experiència brutal. I després està l'apartat de la fauna terrestre. Les Seychelles són la llar d'una de les tortugues més emblemàtiques del món, que seria la tortuga gegant del Dabra. És una de les espècies de tortugues terrestres més grans i també de les més longeves del planeta, perquè arriben a passar més de 250 quilos i viuen 150 anys, fins i tot. Realment són brutals. Es poden trobar, sobretot a illes com Praslin, que vam veure alguna, però sobretot a l'illa de Curiós i principalment, sobretot per sobre de les altres dues, a l'atol del Dabra, que és qui dona nom a les tortugues, perquè aquí ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat i hi ha més de 100.000 exemplars d'aquesta tortuga, la tortuga del Dabra. A l'atol del Dabra. I que arribar allà sí que és veritat que és molt difícil, jo sí que vaig estar mirant, però és molt difícil, necessites, ara no recordo si era com un dia de vaixell, a més és caríssim, o sigui, era com inaccessible totalment, però bueno, em vaig quedar amb les ganes. Després de fauna també, finalment hi ha una població molt extensa de ratpenats de la fruita, que també són coneguts com a les guineus voladores de les Seychelles. S'alimenten principalment de fruites com els mangos, papalles o guayabas, també nèctar, flors i demés, ¿vale? són fructívors. Aquests ratpenats són una de les poques espècies de mamífers terrestres que són nadius de l'arxipèlag i són realment molt, molt grans. És impressionant veure'ls perquè poden tenir una envergadura amb les ales obertes de fins a un, si no recordo malament, a 1,20 m o 1,30 m, una cosa així, que realment són molt, molt grans. I una curiositat d'aquests ratpenats de la fruita és que, a diferència dels ratpenats insectívors que comúment coneixem, no fan servir l'ecolocalització, que es diu, sinó que es guien per la vista i l'olfacte. O sigui, realment no són secs com la resta, sinó que és que veuen. Són molt actius al vespre i precisament un bon lloc per veure'ls és on he comentat abans, que és a la Bahia de Ternei. Nosaltres vam estar allà diverses hores observant-los i ja tinc fotos al blog d'aquests ratpenats que són molt, molt bones. Pel que fa a les serps, molta gent directament anirà a la platja, amb la qual cosa ja és molt difícil que trobin alguna, però igualment no sóc un expert ni molt menys, però sí que el que vaig estar llegint és que pràcticament totes les espècies que hi havia allà a les Seychelles no són verinoses, amb la qual cosa això ja et deixa bastant més tranquil, i també si trobes alguna, doncs una mica de sentit comú. Jo, quan la vaig trobar, pues, simplement el que vaig fer és intentar no estar a prop i vull, estava al mig del camí. Vaig creuar, la vaig saltar i ja està. I no es va moure i ja, amics, però no va ser. I vaig trobar una en dues setmanes, o sigui que no és gaire habitual tampoc i no suposen un perill real.

0: Doncs aquí s'acaba la nostra ruta d'avui. Esperem que us hagin agradat aquests continguts i que repetiu. I ho teniu molt fàcil. Només heu d'entrar a la xarxa més.cat, registrar-vos de forma gratuïta, si encara no ho heu fet, i buscar el podcast dels Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i de qui us parla, en Jaume Monés. Us esperem la setmana vinent a qualsevol de les 35 emissores sindicades que tenen a bé incloure'ns a la seva garaella. Salut, cames, i que tingueu una molt bona ruta.
1: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Bona nit.
1: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
2: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
1: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
3: Coneixes aquesta cançó?
4: Evoluciona ja.
3: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Bon dia, bona hora. Escolta, jo volia fer un petit agraïment, sobretot a vosaltres. Heu situat en el mapa que no hi era pobles que perduts per allà, i home, això és d'agrair. I sobretot m'heu ajudat a mi a vèncer la meva timidesa, i gràcies a això. I bueno, jo per acabar, si podíeu posar una mica, quan era petit, i jo recordo que quan era petit i m'ho estava passant bé, que és com ara, sempre sentia una mateixa sintonia quan s'acabava lo bo, que era aquella de "Lástima que termino".
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Alumnes de l'escola de Fortià tenen un missatge per als amics de Ràdio Vila-sacra.

0: abans a la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra. Que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bons records als meus amics i amigues.
3: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericús.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics i amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vila Sacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Rael, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: Ei, i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.
2: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions als meus i les meves alumnes de cicle superior de Fortià.
3: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions i molt bona energia

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: informació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pont de Molins.
2: A Pont de Molins ja no hi ha molins per a moldre el blat, ni trulls per l'oliva. I per pujar el roure s'obren els camins d'oblit i de mort. Qui el desencaptiva? D'ençà que n'és fora, d'ençà que no veu les llargues corrues dels fills de la terra. Pelegrí de vot, fervorós Romeu, la verge del roure enyora la terra. A Pont de Molins no li manquen ponts, traspassant gallars la gràvida vena. Filla de les déus, mare de les fonts, que arran de resclosa despenja la trena. El pont resta baix i Molins a dalt, passat i present lligats per la muga. Els rosers s'enfilen damunt del portal, poncelles de foc i pètals en fuga. De rosses espigues Demeter presum, dels bons vegetals l'hort en treu primícia. Simbòlics molins en moldre la llum abriguen el poble en mansa clarícia.

0: bona recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generalitat de Catalunya.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Tinc la sensació que em fa

0: que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica, eh?
1: A veure...
2: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
1: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
2: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
1: Ah, carai, així és, parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
2: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí l'estudi, eh? Això un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient... Algun dia algú es farà mal.
1: Exacte, i algun dia algú s'hi ha fet mal.
2: Correcte, doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Exacte, a veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba a la pregunta inevitable, ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
1: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat no és culpa teva haver caigut.
2: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort, és responsabilitat de l'administració.
1: I per tant algú ha de respondre, no?
2: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, eh? O l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres ulls tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, perquè heu posat això aquí, això, escolta, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar, o va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament. Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
1: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
2: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Uh-huh. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets i en temes que ara explicarem hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim...

0: deixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
1: Mm-hmm.
0: Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Mm-hmm. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot.
1: Clar.
0: Perquè si no, això seria un col·lapse. No, si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
1: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
0: Si hi hagués un temporal molt fort. Però sempre estem en l'escala de grisos. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
1: I no es podia evitar, no?
0: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta un dany, si es tracta d'un dany que la persona té el deure jurídic de suportar, aquesta cosa tan...
1: Sí, què vol dir això?
0: Amb tantes paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està, doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
1: Clar, si fessin soroll a la nit...
0: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res, no? Per tant, hi ha aquests dos supòsits: si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota: l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu: perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001 són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ara ens preguntem:
1: real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
0: Aquests tres. Tribunal Suprem va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això, el que dèiem, cas pràctic: caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar també, per
1: exacte,
0: exemple,
1: si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
0: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir: escolti, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment, i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal, per tant l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
1: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
0: Li podem dir a l'administració: escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè, indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram.

0: per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
1: Exacte.
0: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet, si no ho ha fet i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar pagui'm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
1: Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació de la...
0: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho, però no és... No és l'objectiu d'aprovar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
1: Per exemple.
0: Llavors,
1: i què hauríem de fer si una persona cau?
0: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment amb nosaltres allà, si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estàs passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no he anat jo a treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa, no una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa, no,
1: una compensació,
0: una compensació, una indemnització.
1: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
0: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
1: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
0: No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. En aquest cas, no, la policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
1: Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
0: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
1: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
0: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs això no em genera una indemnització perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, l'actuació incorrecta. Però moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
1: Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
0: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important, perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots. Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta ara, responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo, per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant, perquè escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos, i molts cops per desconeixement dius, oi, no, per què hi entraré? Perquè, home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat, perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat, la Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres, hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dita una cosa, dita l'altra, no fos cas.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
0: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona.
2: Lo viral a nosaltres ens dona igual. I la ximpleria, si us plau, un altre dia. Gràcies.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Un tema en so cubà que tant els agrada fer als cremats, escrita i musicada per un dels seus components, l'Enric Ferrer. Aquesta lletra aconsegueix fusionar la nostàlgia de la taverna marinera de tota la vida amb la calor i el ritme del Carib més canalla, amb el contrast entre la foscor del mojito i l'escalfor del cremat. La cançó es converteix en una celebració de la música, el ball i la complicitat compartida a la barra d'un bar. És la taverna del vell mercant i ens la canten els cremats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
2: Més recursos en total.
3: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
2: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
3: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
2: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
3: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20. Per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
2: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
3: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara. I el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
2: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
3: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
2: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
3: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
4: Si voleu qualsevol arxiu dels que emetem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: I parlant d'emocions.
1: Sí.
2: Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené.

0: El Sabater Valent.
1: Una vegada hi havia un sabater, que es deia Martí Tacó, que era més pobre que una rata i que la passava molt magre adobant quatre sabatots vells que li duien la gent del veïnat. Un dia, mentre clavava una mitja sola, va veure un vol de mosques que s'havien aturat sobre un tros de pell. Empipat, perquè sempre el molestaven, els va aventar un bon cop amb la sabata que tenia als dits i en va deixar unes quantes estenallades. Va comptar quantes n'havia mort i ell mateix es va quedar meravellat de veure que eren 7.
2: 7 d'un cop! N'he matat 7 d'un cop! Això sí que és una gran proesa digna de ser coneguda. No em vull passar tota la vida fent de taconador quan sóc capaç de matar-ne 7 d'un cop. Altra feina puc fer que em donarà més glòria i profit.

0: I aquell mateix dia es va vendre la forma i totes les eines de sabater, així com els trossos de cuiro que tenia, i es va fer un cartell amb unes lletres ben grosses que deien «Set d'un cop». Se'l va plantar el pit i se'n van a córrer amunt. Camina que caminaràs va arribar en una ciutat molt gran i es va posar a passejar per la plaça Major amb aires de valent. I la gent que el veia passar tan tibat i llegia el cartell que duia al pit li preguntava qui era.
1: Sóc en Martí Tacó, l'home més valent del món que en mato set d'un cop.
0: Deia el sabater tot estarrufat.
2: Set d'un cop? Molt valent, no?
0: Tot això va arribar a oïda del rei, que el va fer venir al seu palau.
3: Em sembla que tinc una feina a la teva alçada, si és que ets tan valent com dius.
0: Li va comunicar el rei.
1: Ja em podeu manar i fer el que sigui, senyor rei.
0: Va dir en Martí Tacó.
1: Perquè jo en mato set d'un cop.
3: Als afores de la ciutat, cap a la banda dels camps de pastura, s'hi ha aposentat un gegant, alt com un campanar que en fa de les seves. Es menja els bous i les vaques i ningú no s'hi gosa acostar. No te'n veuries pas capaç d'alliberar-nos d'aquest gegant.
1: Jo en mato set d'un cop.
0: Va dir en Martí Tacó.
1: Com voleu que aquest gegant em faci por?
3: Doncs si ho aconsegueixes de vèncer aquest gegant i de fer-lo fugir, et concediré la mà de la meva filla.
1: Ja ho podeu donar per fet.
0: En Martí Tacó va sortir del Palau del Rei, es va proveir d'un formatge rodó i d'un ocell, s'ho va guardar al sarró i se'n va anar cap als afores de la ciutat a buscar el gegant que s'estava als pasturatges i que tenia la gent atemorida. Mentre passava pels carrers de la ciutat, la gent, assabentada de l'empresa que li havien confiat, se'l mirava amb admiració i l'aclamava i tot.

0: Disco.
1: Disco en Martita Pop.
0: Disco.
2: Quan en Martí va arribar als pasturatges, va començar a voltar fins que va veure el gegant ajaçat en un prat. S'acabava de cruspir un bou a la brasa i feia una mica de migdiada. En Martí s'hi va acostar i el va cridar.
3: Ep, mestre! Què hi fem en aquest prat? Que us creieu que sou a casa vostra?
2: El gegant es va despatllar i es va alçar. I en Martí Tacó li va semblar que encara era més gran del que li havien dit. En veure qui era el que cridava, que no alçava un pam de terra, es va posar a riure i li va preguntar què volia.
3: He vingut en nom del senyor rei a manar-te que te'n vagis ben lluny d'aquestes terres i que no hi tornis mai més. I procura espavilar-te, o si no, et veuràs les cares amb mi.
4: I qui ets tu, que em goses parlar d'aquesta manera?
3: Jo sóc en Martí Tacó, l'home més valent del món que en mato set d'un cop.
4: Doncs mira, si vols, ja que dius que ets tan valent, farem una prova a veure qui té més força de nosaltres dos.
2: Li va preguntar el gegant, sorprès i divertit de l'atreviment del sabateret.
4: A veure si és capaç de fer això.
2: Es va ajupir, va collir una pedra de terra i prement-la amb la mà en va fer tota una colla de trossos petits.
3: Això no és res, home!
2: Va comentar el sabater.
3: Ara veuràs com ho pelo jo.
2: I fent veure que també s'ajupia a collir un roc de terra, es va treure el formatge que duia el sarró i el va prémer amb la mà tancada tal com ho havia fet el gegant. El formatge es va desfer tot i la pasta va regalimar fins a terra. El gegant va restar espaordit de la força del sabater, però no es va voler donar per vençut.
4: Farem una altra prova, ara.
2: Va tornar a proposar.
4: A veure qui llança una pedra més lluny.
2: I agafant un còdol de terra, el va llançar amb tanta força que va anar a parar el turó que hi havia més enllà de tots els pasturatges.
3: Misèria i companyia,
2: va dir en Martí Tacó.
3: Un home com jo, que en mata set d'un cop, és capaç d'alguna cosa més.
2: I fent veure un altre cop que collia una pedra de terra, es va treure l'ocellet del sarró i va fer com si el llancés amb força. L'ocell, en veure's lliure, va emprendre el vol com una sageta i es va perdre en l'horitzó. El gegant ja es va començar a creure que la força d'aquell homenet era una cosa mai vista, però encara no es va voler donar per vençut.
4: Fem una altra prova, encara.
2: Va tornar a proposar.
4: A veure qui xiula més fort.
2: I inflant les galtes va desencadenar una xiulana que semblava talment que baixés el torb de la muntanya.
3: D'això en dius xiular?
2: Va dir el sabater.
3: Espera't que ara n'aprendràs de debò. Però, per si de cas, valdrà més que tapis els ulls i les orelles que no fos cas que en sortissis perjudicat.
2: El gegant, que ja estava una mica espantat, es va tapar els ulls i les orelles amb el mocador i aleshores en Martí me li va aventar un cop de roc ben fort a l'orella que li va arrencar un gran crit de dolor. El gegant es va pensar que aquella sentida era l'efecte de la xiulada del sabater i li va demanar que parés de xiular, que ja n'hi havia prou.
3: Doncs au, ja et pots treure el mocador,
2: va dir el sabater.
3: I ara, que ja t'has convençut de qui sóc jo, poques bromes i poca comèdia. Toques el pirandó i que no t'hi vegi mai més per aquests barals. Si no, ja et dic jo que hi haurà ball de bastons.
2: El gegant, tan espantat com admirat de la força del sabater, no s'ho va fer dir dues vegades. I després d'agafar el seu farcell, se'n va anar, sense aturar-se mirar enrere, cap a unes altres terres ben lluny d'aquell temible rival. I no se'n va sentir parlar mai més.

0: En Martí Tacó se'n va tornar a la ciutat, on tothom es va meravellar de veure'l encara viu i el va aclamar.
1: Ja us ho deia jo! A un que et mata set d'un cop, els gegants no li fan por!
0: S'explicava en Martí. I va fer cap al Palau del Rei, que ja l'esperava.
1: Ja podeu enviar els ramats als pasturatges, que el gegant no us molestarà més,
0: li va dir en Martí.
1: L'he escarmentat de valent i ja us ben dic que no tindrà ganes de tornar-hi. I ara, espero que em podré casar amb la vostra filla.
0: El rei va estar molt content que el sabater els hagués alliberat del gegant, però li recava una mica de donar-li la filla en matrimoni tal com li havia promès. Ja se sap, les coses es prometen, i després, a l'hora de complir-les, ve una mica costa amunt. Per això, li va dir.
2: Abans de casar-te amb la princesa, m'hauries de fer un altre servei. Fa temps que ningú no gosa acostar-se al bosc perquè hi ha un unicorn que hi causa terror. I tots els que hi entren no en tornen vius. Vull que matis aquesta bèstia ferotge. I quan ho hauràs fet, et casaràs amb la meva filla.
1: Ja ho podeu donar per fet,
0: va dir en Martí Tacó.
1: A un home com jo, que en mata set d'un cop, no hi ha cap bèstia que li faci por.

0: L'endemà al matí, en Martí Tacó, acompanyat per un escamot de soldats, se'n va anar cap al bosc. Pel camí, els soldats, plens de por, li van explicar que l'unicorn era com una mena de cavall gros com tres bous i que tenia al mig del front una banya grossa com la llança d'un gegant, amb la qual enforquillava tots els que trobava davant seu. I quan van arribar al bosc, li van dir que si no li feia res, ells esperarien allí on eren.
1: Ja us podeu quedar, ja!
0: Els va dir en Martí.
1: Que a mi, com que jo en mato set d'un cop, no em fa cap mena de por.
0: No feia gaire que els sabaters s'havien endinsat al bosc, que ja es van sentir els bramuls esfereïdors de la bèstia maligna, que l'havien sumat i es preparava per l'atac. En Martí es va posar davant l'arbre de soca més rabassuda que hi havia en aquell indret i va esperar ferm l'escomesa de l'unicorn. L'animal venia corrent i traient bromera per la boca, amb el cap baix i la banya esmolada apuntant cap endavant. I en el moment que l'anava a enforquillar, en Martí va fer un bot com una granota i l'unicorn, no podent aturar l'embestida a temps, es va clavar la banya a la soca de l'arbre i va quedar subjectat, sense poder-se moure. Prou provava de desfer-se'n, però en Martí no li va deixar temps de fer-ho. Es va treure un coltell que duia, li va clavar la panxa i el va obrir de punta a punta fins que va quedar ben mort. I aleshores, amb una pedra, li va trencar la banya a bocins. I tot seguit va sortir del bosc i va cridar als soldats que encara tremolaven que vinguessin a veure com havien destit aquella fera que tant de terror els causava. Van tornar tots plegats cap a ciutat i els soldats no s'estaven d'explicar com en Martí Tacó havia passat als talps aquella salvatgina feroç que feia tremolar de por. I la gent, engrescada, aclamava el corajós sabater amb entusiasme. I quan van arribar a palau i ho van contar al rei, i el sabater va reclamar la mà de la princesa com a paga per les seves gestes, tal com havien convingut, el rei, encara que de mal grat, no va poder dir que no. El casament es va celebrar al cap d'una setmana, amb gran satisfacció d'en Martí Tacó, que així veia com d'un senzill sabateret passava a ser príncep i hereu de la corona, ja que la princesa era filla única. Però la seva muller no estava pas tan satisfeta com ell, ja que el trobava ordinari i poc delicat, sense les maneres refinades i cerimonioses de la gent educada als palaus entre nobles i marquesos. I a més, en Martí Tacó tenia el costum, abans de dormir-se, de fumar una bona pipa al llit, en què l'habitació s'omplia de fum. Una nit, la princesa, que estava desperta, va sentir que el seu marit somiava en veu alta i que deia...
1: Tu, Manelet, allarga'm la forma i aquest tros de pell, si vols que t'adobi el sabatot. T'hi faré una mitja sola que podrà passar per nou.
0: Va conèixer aleshores que s'havia casat amb un sabater pagot. I l'endemà, desesperada, ho va anar a dir al seu pare. I feta una mar de llàgrimes, li va pregar que l'alliberés del seu marit, amb el qual no volia viure més. El rei, que tampoc no n'estava gaire del seu gendre, perquè se n'hauria estimat més un altre del seu braç, va dir a la seva filla que no plorés, que ja trobaria la manera de desfer-la d'aquell marit que no li agradava. I va manar que quatre soldats de la seva guàrdia, els més decidits i valents, s'amaguessin sota el llit dels prínceps i que a la nit, aprofitant el son d'en Martí Tacó, s'alcessin i el matessin sense compassió. Aquell vespre, quan en Martí ja era al llit al costat de la princesa, es va fumar la seva pipa tal com tenia per costum i va sentir que algú estossegava sota el llit. Ja es va pensar que li volien jugar una de crespa, però va fer veure que no s'adonava de res, va acabar de fumar la pipa i es va acotxar. Però de sobte va dir en veu alta, com si somiés.
1: Tu, Manelet, allarga'm la forma i aquest tros de pell si vols que t'adobi el sabatot. En mato set d'un cop. He fet fugir el gegant de les pastures i he vençut l'unicorn del bosc en una batalla fins que ha quedat ben mort. I ara voleu que em facin por aquests quatre bergantells que se m'amaguen sota el llit com si fossin escarbats? Prepareu-vos, que ara sabreu qui sóc jo!
0: A Els quatre soldats no van pas esperar que en Martí saltés del llit. Van sortir del seu amagatall i van fugir corrents, morts de por. I no van parar fins que van arribar al cos de guàrdia, mentre en Martí es feia un tip de riure i la princesa, esfereïda, feia veure que dormia. L'endemà, la princesa va explicar al rei tal com havia anat tot. I el rei, que al capdavall era prudent, li va dir que potser fora millor de no voler intentar res més. No fos cas que tingués conseqüències de que després no s'haguessin de planyar. I que li aconsellava que resignés el marit que tenia. Ja que ben mirat, qui no té un all té una ceba. I que procurés acostumar-se a la seva manera de ser. La princesa ho va fer tal com deia son pare. I com que fet i fet, en Martí Tacó també tenia les seves bones qualitats, va acabar per estimar-lo de debò i de ser feliç al seu costat. I quan el rei es va morir, foren ells dos qui van regnar. I diuen que no ho van fer pas més malament que qualsevol altre.
2: Ràdio Vila-Sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: ¿Qué cosa es el Zulibello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y Baltasar, tomando una piedra pómez, la arrojó al fondo del río. Y cuando la piedra volvió a la superficie, me dijo: ¡Mírela! ¡Mírela cómo se ensulibella!

0: on vas tan equipat?
1: És com si improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
0: Què vols dir amb improvisada?
1: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
0: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
1: No.
2: Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
1: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
2: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere de la

0: Marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo. Deixarem el trasllaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

no pots viure sense carregar la bateria del mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: cançons que són vacunes.
1: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ens fem ressò de l'Hospital Germans Trier, que lidera Stop Iatro, un projecte europeu perquè les persones grans fràgils no perdin la seva funcionalitat, la seva autonomia i la seva qualitat de vida quan reben atenció hospitalària o per la prescripció de fàrmacs durant l'ingrés. Ana Banyeres.
2: El programa Stop Iatro està participat per geriatres i farmàcia i s'encarreguen d'identificar quines són les estratègies més convenients perquè els pacients més fràgils d'edat avançada no pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats o s'acabin desorientant com a conseqüència de l'ingrés. I un cop es defineixen les accions, es treballa amb els pacients i els seus cuidadors perquè no apareguin aquests danys no intencionats i sigui més fàcil la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
3: Stop Iatro marca un pla d'atenció en el qual els pacients i els cuidadors són proactius i a partir dels quals pues, ajuden a tenir una millor cura, no només durant el procés agut, sinó a l'alta de l'hospitalització.
2: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada.
3: L'objectiu no només és tractar la malaltia, sinó preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida. Empoderar a les persones amb la seva resposta a les necessitats de salut que precisen.
2: En els adults d'edat avançada que presenten fragilitat, la pèrdua d'autonomia pot constituir una de les conseqüències més freqüents de les estades hospitalàries.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

Tanatas i fresques que les carbasses s'hi van adonar. Una diada tan assenyalada com l'hereu Valle l'en va demanar. Una diada tan assenyalada com l'hereu Valle l'en va demanar. I quan a foren de Lluontanaren de la Miona varen preguntar. I quan a foren de Lluontanaren de la Miona

0: M'agrada també allò on anirem a dinar.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà i igualen la diversitat funcional en les demandes socials al 2025. La memòria de benestar social del Consell Comarcal mostra un increment en la pressió sobre el sensellarisme i ja se superen els 10.000 usuaris atesos. Pau iniciarà a mitjan setembre el nou servei municipal d'àpats de migdia. Fins ara 6 persones han sol·licitat el tràmit per fer ús del nou servei municipal, que s'iniciarà el 14 de setembre. 316 places d'aparcament passaran a zona verda a partir de l'octubre. L'Ajuntament de Figueres justifica la mesura per les peticions del veïnat i anuncia la pròxima zona verda al Ral·li Sud.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Nosaltres som uns mambe bimbo músics de carrer. I no ens espanta tatetito tocar quan convé. El repertori ens fan fem

juguen i fem joc. Soles traiem les casques, quiscos, castanyes del foc. Per quins escolta, par per pir, por portem il·lusions. Grapats de somnis, mans, mans, mans, munts de sensació. Apa, un parell més de corrandetes. Aviam com va ser la paràndola. Cristian.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls. Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romaní. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
1: Arròs al costat del mar? Arenal Restaurant. Gaudim del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Alimentació en festivitats. Quan s'acosten dies festius, ja sigui durant el Nadal, la Setmana Santa o l'estiu, es tendeix a fer dieta prèvia a les vacances, per suposadament compensar tot el que es menjarà durant els dies posteriors. Una pràctica que, lluny d'apropar-te al teu objectiu final, a més empitjorarà la relació amb el menjar. L'estratègia de seguir una alimentació restrictiva durant un període de temps per evitar guanyar pes quan es preveuen dies d'excessos provoca just l'efecte contrari al desitjat. De fet, la prohibició augmenta el desig. Per tant, si a més de restringir certs aliments, no sempre de forma correcta per la creença de falsos mites, no segueix una alimentació suficientment saciant, el que s'aconsegueix és que durant les vacances hi hagi més descontrol, entulls i apetència per aquells aliments que s'havien prohibit. I, en definitiva, una sensació de descontrol absolut de tot el que es menja, de la quantitat i de la manera. Com a conseqüència dels dies de restricció, hi ha una desconnexió de les sensacions internes de gana i sacietat, i sobretot del plaer. Si el teu plantejament és cuidar-te i gaudir dels dies festius de forma conscient, el que cal és assegurar una alimentació suficient, completa i saludable, sobretot els dies previs, però sense passar gana i amb abundància de fruites i verdures en cru i en cuit, sense oblidar de les fonts de proteïna, sobretot la vegetal, per aportar més fibra a la dieta, com els llegums. A més, cal tenir clar que no hi ha cap aliment prohibit, ni tampoc que desaparegui. És a dir, cal tornar a connectar amb la sensació de patència. Si ve de gust, es pot consumir perquè tot està permès, però amb moderació. I si no, pel fet de ser festiu, tampoc cal sentir-se obligat a consumir-lo. Finalment, cuinar o comprar les quantitats adients al nombre de comensals és important per evitar tenir restes tota la setmana i així evitar el malbaratament alimentari. Per restaurar el control durant els dies festius, evita les dietes restrictives prèvies, para atenció al que menges i reconnecta de nou amb les teves sensacions de gana, sacietat i plaer.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: I parlant d'emocions...
0: 40.
4: Anem a temes a Disney.
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Xica, Tica i Ballarica.
1: Què diu el carrer? Sovint tenim paraules integrades al castellà que són incorrectes. Avui els hi toca a la gent del carrer trobar la paraula en català dels següents barbarismes.
2: Com diries en català duende? El duende del bosc, del llibre de fantasia o del que sea.
3: Un...
4: Fa... com es diu? Un follet.
2: Un follet. I la ingle.
5: La ingle.
6: No tinc ni idea.
2: No tinc ni idea.
5: Tampoc.
6: Sí, sí, sí. La...
7: Mursi. És que estarà com a la punta de la llengua.
6: Diria ingle.
2: Angonal.
6: Angonal.
1: I la mirilla de la porta...
4: La mirilla.
2: De la porta, per on et miren.
6: No ho sé, no tinc ni idea.
2: Espiell.
6: Ah, espiell. No, ni idea.
1: I relleno?
2: Te la saps?
6: Sí.
2: Sí.
4: De què?
2: El relleno. De què?
4: De què? Bueno, no sé.
2: El gall dindi està relleno de...
6: Ple.
2: Ple. Tu vas al forn de pa i dius un croissant farcit de... xocolata negra, xocolata blanca, xocolata amb llet... Relleno.
6: Farcit?
2: Farcit.
6: És com has dit,
2: Sí. Ah, ho he dit. Ah, ho saps com és?
1: I un iate?
6: Un iat. Iat. Un iat.
2: Io? I ara una consonant.
6: Iot.
2: Iot.
6: Vale, ni idea.
2: Iot, iot.
1: Per tant, quina nota us posaríeu, noies?
2: Uf.
1: Aprovat?
6: Insuficiente, suficiente.
1: Suficient.
6: Sí. Jo... sí, suficient també.
2: Suficient.
1: Follet, angonal, espiell, farcit, iot. Són paraules que podríem incorporar en el nostre lèxic del dia a dia. Què en penseu? Déu-n'hi-do.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ado Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.
12: És Ràdio Vila-sacra.
13: Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.
14: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
15: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.

0: t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A la brillantor daurada del matí clar,

Eo. Noticias. Curiosidades. Música y sensación.

Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes? Para, para, para.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 30 de juliol del 2025.
1: Els Mossos d'Esquadra van fer l'any passat una vintena d'operacions, van detenir 19 persones i van assistir 11 víctimes involucrades en el tràfic de persones. Des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya sostenen que el tràfic de persones va a l'alça perquè des del gener fins al juny han atès una vintena d'aquestes víctimes, 4 més que durant tot el 2024.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
4: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
5: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: 200 anys que el flamenc es fa flamenc, de fet, a Catalunya. El periodista cultural Rafael Vallbona publica el llibre Catalunya Flamenca, en què reivindica la catalanitat d'aquest gènere musical que va viure la màxima esplendor als anys 30 i explica com el franquisme el va tergiversar, ens ho explica el Marc Ruiz.
1: La primera actuació d'aquesta constància es va fer a l'antic teatre de la Santa Creu a Barcelona el 1827 i 20 anys més tard la inauguració del Liceu va acabar també amb un ballet flamenc. Al voltant del teatre de la Santa Creu precisament va esdevenir l'epicentre del flamenc a Catalunya, on dels responsables de l'èxit va ser el Villarosa, un local que portava la família Borrull que es trobava al carrer Arc del Teatre. L'època daurada d'aquest gènere a la capital catalana van ser els anys 30 i d'aquella dècada hi ha transcrites cançons flamenques cantades en una mescla de romaní, la llengua del poble gitano, i català. Però la dictadura franquista es va apropiar del flamenc i va provocar el rebuig, com explica l'autor de Catalunya Flamenca, Rafael Vallbona.
2: El franquisme agafa el flamenc i el converteix en un, això que en diem avui en dia, en fa un relat nacional feixista i unitarista, i això fa que la gent, sobretot aquí a Catalunya, però també a altres llocs de l'Estat, s'hi aparti radicalment.
1: Vallbona va descobrir aquest gènere amb una actuació de l'Ole i Manuel al Canet Rock de 1975.
2: Se'm va posar els ulls com taronges. Dic, però què és això que estic sentint? O sigui, m'estava traslladant enmig de la nit aquella del 26 de juliol, si no recordo malament, del 75. Allò va ser com una mena de revelació.
1: En aquella època, músics catalans com Joan Albert Amargós o Carles Benavent se'l van apropiar i van renovar el gènere. Lluny de l'ortodoxia de Sevilla o de les fórmules més comercials a Madrid, el llibre defensa que el flamenc produït a Catalunya és el més desinhibit, amb figures actuals com Maite Martín, Miguel Poveda, Alba Carmona, Chicuelo, Caralaoz o Rosalía. Catalunya Flamenca dedica també un capítol a la rumba i al carrotín i un altre a les balladores catalanes com Carmen Amaya, la Chunga, la Chana o la balladora sorda La Cingla.

0: frases, Dan Ramon.
1: La caritat, ben entesa, comença per un mateix.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva,
3: és
2: meva.
3: No, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
7: És Cavity City.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hi hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat de mes. Parlarem de Francesc Xavier Cassanyes i de Joan Pallarès. Radiarem tres sardanes estrena, dues peticions, i acabarem amb tota l'extensa informació sardanista. Doncs com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. D'ell comencem a escoltar la sardana titulada Figaronenca.

Acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Samacois, el compositor destacat de setembre, titulada Figaronenca, datada de 1929 i interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona de 1975. Anem per als nostres compositors. Comencem felicitant Francesc Xavier Cassanyes Edo, que avui en compleix 69. Moltes felicitats. Doncs el Francesc Xavier Cassanyes neix a Barcelona el 5 de setembre de 1957, en el si d'una família vinculada a la música. Va estudiar al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on es va formar en piano, harmonia, composició i direcció coral i d'orquestra. Actualment resideix a Capellades, on ha desenvolupat bona part de la seva activitat musical i docent. La seva trajectòria abarca diferents àmbits de la música. Ha escrit obres per a cor, orquestra i cambra, cantates, poemes simfònics i adaptacions, a més d'una àmplia producció de sardanes. També ha dirigit cobles, corals i formacions simfòniques i de cambra. I durant un any va ser director de la Cobla Juvenil del Col·legi de Santa Maria de Blanes. També està vinculat al món de les orquestres de ball. L'any 2015 va participar en la creació de l'orquestra Niu Marabú de Capellades, de la qual n'és pianista i director. Com a compositor sardanista té una producció molt extensa amb títols com La Naia de Dol Llac de Banyoles, Onades Daurades a Palamós, Sant Feliu de Guíxols Ànima de la Sardana, Igualada Cap i Casal de la Cultura Catalana, Jairem. Algunes de les seves sardanes han estat finalistes de la Sardana de l'Any. Doncs d'en Xavi Cassanyes escoltarem la sardana Soc català i de Balàfia, estrenada a Lleida el 24 d'agost de 2012 i dedicada al poeta Joan Estadella Arnó. Escoltem-la interpretada per la Cobla Contemporània Soc català i de Balàfia.

Escoltàvem la sardana de Francesc Xavier Cassanyes titulada Soc català i de Balàfia amb la Cobla Contemporània. I ara recordarem un d'aquells compositors oblidats. Joan Pallarès Batet, en el 90 aniversari de la mort. Joan Pallarès Batet naixia a l'Hospitalet de Llobregat el 26 de març de 1909 i va morir tràgicament l'11 de setembre de 1936 als 27 anys d'edat. Va rebre formació musical a l'Escolania de Montserrat, on va pertànyer entre 1919 i 1923. Posteriorment va ser organista de l'Església de Santa Eulàlia de Mèrida i director de l'Orfeó Doctor Robert de l'Hospitalet. També va conrear la música teatral i va musicar La Ventafocs, obra de Josep Maria Folch i Torres, a més d'altres composicions per a teatre. En el camp de la sardana va deixar una producció considerable per una trajectòria tan breu, amb títols com Aquelles mans que ens troben, Cargol treu banyes, Planyíbola, La presó de Lleida, El dimoni escuat, De bon matí, Pastorell, Sol i pluja, La processó de Santa Cristina, Juganera, Festiva... La seva formació i la diversitat de la seva activitat musical fan pensar en un compositor amb àmplies possibilitats de futur. La seva mort prematura, en plena joventut i en els primers mesos de la Guerra Civil, va truncar una trajectòria que probablement hauria tingut un pes molt més important dins la música catalana i la sardana. El 1969, la Cobla Meravella li enregistra la sardana que escoltarem, titulada Festiva. Festiva.

0: La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Festiva de Joan Pallarès, ens interpretava la Copla Meravella. Aquesta setmana és ben segur la setmana més acte sardanista, sobretot en escaures divendres, la Diada Nacional de Catalunya, el dia amb més ballades de l'any. Com que no ens volem fer pesats, intentarem fer els blocs més petits. Per això comencem ara la informació per avui dissabte. A 11:45 del matí, a Sant Celoni, de Festa Major amb la Copla Bisbal Jove. A les 12 del migdia, a Olot, Festes del Tour amb la Copla Principal d'Olot. A Sabadell, de Festa Major amb la Contemporània. A les 5 de la tarda, a Barcelona, al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, amb la Copla Sant Jordi. A les 6 de la tarda, a l'Estartit, Festa dels Masos de Torroella i l'Estartit amb la Principal de Porqueres. A Sabadell, Festa Major amb la Copla Sabadell. A Sant Pau de Segúries, Festa Major amb la Ciutat de Girona. A l'Ella, Festa de la Verema amb la Principal de Llobregat. A Barcelona, el Pla de la Catedral amb la Flama de Farners. A les 7 de la tarda, a Mer, Festa de l'Albergínia amb la Principal de Banyoles. A Torredembarra, de Festa Major amb la Reu Jove. A la Beguda Alta, Festa Major de la Beguda Alta i Baixa amb la Vila d'Olesa. A Artés, Festa Major amb la Copla Mediterrània. A 8:15 del vespre, a la Guaira, 15è aplec de la Sardana amb les Coples Vents de Riella i Bellpuigcopla. A les 8 del vespre, a Gramunt, Festa Major amb la Copla Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Roses, amb el Foment del Montgrí. A les 10, a Martorelles, 48è aplec de la Sardana amb les Coples Sant Jordi, Ciutat de Girona, i a Lloret de Mar, ballada amb la Copla Principal del Llobregat. Anem per la primera estrena del programa, donada a conèixer el 19 d'agost passat al concert de sardanes i música per a copla de Festa Major d'Igualada, celebrat al claustre de l'Escola Pia, a càrrec de la Copla Marinada. La sardana porta per títol Fonaments Incondicionals i és deguda a l'instrumentista de tenora de la copla, Isaac Vilanova. Fonaments Incondicionals amb la Copla Marinada.

comptava amb l'estrena d'Isaac Vilanova titulada Fonaments Incondicionals, donada a conèixer el 19 d'agost passat al 33è Concert d'Igualada. Informació per aquest diumenge. A les 10 del matí, Argelers, 51è aplec de la Sardana amb les coples Flama de Farners i Nova Germanó. A les 11 del matí, a Cruïlles, amb la copla principal de Banyoles. A 11:45 del matí, a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, festa major del barri d'Horta, amb la copla Sabadell. A Llers, de festa major amb la Vila de la Jonquera. A les Franqueses del Vallès, festa major de Llerona, amb la copla principal de Terrassa. A Sant Andreu de la Barca, de festa major amb la copla Mediterrània. Per les 12 del migdia, a Corçà, festa major de Casa Vells i Mata Judaica, amb la copla principal de Cassà. A Berga, 45è aplec de la Sardana amb les coples Marinada, Lluïsos Coble i Berga Jove. A 12:45 del migdia, a Viladrau, de festa major amb els Lluïsos Coble. A la 1, a Olot, festes d'altura amb la principal d'Olot.

la Jonquera, festa major amb la Vila de la Jonquera. A Montmaneu, festa major amb la Nova Vallès. A Gramunt, de festa major amb la Vens de Riella. A Sanaüja, de festa major amb la Copla 11 de setembre. A les 4 de la tarda a Montesquiu, segon aplec de la sardana amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. A 4:45 de la tarda a Rabós, de festa major amb la Principal de Banyoles. Per les 5 de la tarda a Colomers, de festa major amb els Rossinyolets. A Vidreres, festa major amb la Salvatana. I a Palamós, a les 5 de la tarda, ballades de tarda i nit, a la plaça de la Nau dels 50 metres, dins el 57è aplec de la sardana, amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. Per 6:45 de la tarda, Anglès, de festa major amb la Principal de Cassà. Per les 6 de la tarda, Santa Coloma de Gramenet, a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, concert amb la Copla Reu Jove. A 6:45 de la tarda, al Vendrell, al Teatre Àngel Guimarà, concert amb la Copla Juvenil de Sabadell. A 6:45 de la tarda, al Masnou, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I a les 7 de la tarda, Cadaqués, amb la Copla Genissenca. I a 7:45 del vespre, a Blanes, amb la Copla Bisbal Jove. I a Calella, amb la Principal del Llobregat. Doncs la segona estrena del programa es presentava el dissabte 29 d'agost a la 44a nit de la Sardana de Vidreres. Nostra llavor oberta del vidrerenc Carles Alcaide, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat. Gravació de la dansa catalana de Nostra llavor oberta de Carles Alcaide.

nostra llavor oberta de Carles Alcaide amb la principal del Llobregat. Continuem. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia a Calà, festa major amb la Nova Vallès. A les Borges Blanques, festa major amb la Copla Maricel. A la 1 del migdia, Fondarella, festa major amb la Copla Tàrrega. A Vidreres, concert vermut de festa major amb la Flama de Farners. A les 4 de la tarda, Santa Eulàlia de Riu Primer amb la Copla Canigó. A les 5 de la tarda, Sant Hipòlit de Voltregà, de festa major amb els Lluïsos Copla. Per les 6, a Llinars del Vallès, festa major amb la Principal de la Bisbal. A Sabadell, festa major amb la Nova Vallès. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Gramenet, de festa major amb la Bisbal Jove. A Sant Sadurní d'Anoia, fires i festes amb la Copla Marinada. I a les 10 de la nit, a Olot, concert de les festes d'altura amb les Coples Mugrins i Principal d'Olot. Per dimarts, a 2:15 del matí a Berga, gala de cara alta amb la Copla Pirineu. A les 12 del migdia a Viladrau, festa major amb la Copla Ciutat de Girona. A les Borges Blanques, festa major amb la Bellpuig Copla. A Sant Adrià del Besòs, festa major amb la Ciutat de Terrassa. A Canillo, diada de Meritxell amb la Copla Moreneta. A la 1 del migdia, a la Jonquera, festa major amb la Copla Montgrins. A Guissona, festa major amb la Copla Pens de Riella. A Serós, festa major amb la Copla Tàrrega. A Puigcerdà, amb la Copla Ciutat de Manresa. A 2:15 del migdia, a les Borges del Camp, festa major amb la Copla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Olot, torna a bota de les festes d'altura amb la Copla Principal d'Olot. Per les 6 de la tarda, Montcat i Reixac amb la Copla La Nova Vallès. A Trem, de festa major amb la Juvenil de Gramunt. A les Masies de Voltregà, festa major de la Gleba amb els Lluïsos Copla. A 2:15 de la tarda, Solsona, festa major amb la Copla Juvenil de Solsona. A les 7 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, fires i festes per la Copla Juvenil de Sabadell. I a 8:15 del vespre, Viladecans, de festa major amb la Copla Sant Jordi. I el dia de menys ballades és dimecres 9 de setembre. A l'1 del migdia, Verdú, festa major amb la Copla Tàrrega. A 6:15 de la tarda, Solsona, concert de Copla de festa major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Barcelona, a la plaça de Valentí Almirall, amb la Copla Ciutat de Terrassa. Per les 7 de la tarda, Sant Sadurní d'Anoia, fires i festes amb la Copla Sant Jordi. I a 8:15 del vespre, Solsona, doble ballada de festa major amb les Coples Principal de la Bisbal i Juvenil Ciutat de Solsona. I a Vilassar de Mar, amb la Copla Lluïsos Copla. Tercera estrena del programa, presentada el 53è aplec de Premià de Mar. La teva pell salada, de Marc Timón, interpretada per la Copla Sant Jordi.

Aquesta era la darrera proposta de Marc Timón, la teva pell salada amb la Copla Sant Jordi. Anem per la informació per dijous. Dijous 10 de setembre, a 6:45 de la tarda, Sant Sadurní d'Anoia, Fires i Festes amb la principal de la Bisbal. A 6:45 de la tarda, a Badalona, a la plaça de l'alcalde Xifré amb els Lluïsos Copla. A 6:45 a Barcelona, a la plaça de Can Fabra amb la Copla Mediterrània. A 7:00 de la tarda, a Centelles amb la Copla Montgrins. A Olesa de Montserrat amb la Copla Vila d'Olesa. A Constantí, a l'Ajuntament, amb la Copla Reu Jove. A Lleida, a la plaça de la Paeria amb la Copla Vents de Riella. I a Calafell amb la Copla Principal del Llobregat. Per 7:45 del vespre, Solsona, de Festa Major amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. A 8:00 del vespre, la Garriga, 69è Aplec de la Sardana amb les Coples Sant Jordi Juvenívola de Sabadell, a Ripollet amb la Copla Bisbal Jove. A 9:45 del vespre, a Navarcles, amb els Lluïsos Copla, a Balaguer, amb el Vell Puig Copla, i a 10:00 de la nit, a Riudoms, amb la Copla Rau Jove, a Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la Copla Contemporània, i a Caldes de Malavella, amb la Copla La Flama de Farners. I en direm unes quantes de matinals del divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A 9:45 del matí, a Sarrià de Ter, amb la Copla Principal de Porqueres i a Rubí, amb la Principal del Llobregat. Per 10:00 del matí, a la Seu d'Urgell, amb la Ciutat de Manresa. Per 11:00, a Sant Julià de Ramis, amb la Copla Principal de Porqueres, a Martorell, amb la Copla Vila d'Olesa, a Salou, amb la Reu Jove, a Gramunt, amb la Juvenil de Gramunt, a Sant Andreu de la Barca, amb la Contemporània, a Vidreres, concert amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria, al Marroig, 48è, a Plec de la Sardana, amb la Copla Miramfont, a Vegas, amb la Sant Jordi, a l'Ametlla del Vallès, amb la Copla Canigó, a Castellà del Vallès, amb la Bipuig Copla, a Terrassa, amb la Copla Ressò d'Ensaires del Penedès, a Arenys de Munt, amb la Flama de Farners, a Tordera, amb la Principal de Banyoles. Per 11:45 del matí a Cadaqués amb el Rossinyolet. I per 12:00 del migdia a Santa Coloma de Gramenet amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Sant Celoni amb la Nova Vallès, a Serós amb la Tàrrega, a Trem amb la Vells de Riella, a Sallent amb els Lluïsos Copla, a l'Hospitalet de Llobregat amb la Copla Principal de Llobregat, a Granollers amb la Ciutat de Granollers, a Llançà amb la Copla Baix Empordà, a Molins de Rei amb la Principal de Terrassa i a Ripoll amb la Copla Tres Vents. Anem per la primera petició que ens arriba des de les Terres de Lleida. La Dolors i la Blanca volen escoltar la sardana que els hi va dedicar el figuerenc Jaume Cristau amb el títol de Blanca Flor d'Ametller, que ens interpreta la Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Blanca Flor d'Ametller de Jaume Cristau. Es la demanava la Dolors i la Blanca de Lleida. Moltes felicitats. Anem per la resta de la informació. Continuem amb les ballades de divendres, Diada Nacional de Catalunya. Passem a 12:45 del migdia a la Selva del Camp i actuarà la Copla Reu Jove. A la 1, d'Isona, amb la 11 de setembre. A Santa Cristina d'Aro, a la Copla Ciutat de Girona. Per les 4 de la tarda, Riu de Llors de la Selva, concert amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A les 5 de la tarda, Sant Quirze de Besora, amb la Copla Canigó. A 6:15 de la tarda, Castellterçol, amb la Juvenívola de Sabadell. A les 6 de la tarda, Porqueres, amb la Principal de Porqueres, a la Jonquera, amb la Copla Vila de la Jonquera. A l'Hospitalet de l'Infant, amb la Reu Jove. A Llinars del Vallès, amb la Principal de Cassà. A Piera, amb la Sant Jordi. A Puigcerdà, amb la Ciutat de Manresa. A Tossa de Mar, amb la Sol de Banyuls. I a Gavà, amb la Vila d'Olesa. A 6:45 de la tarda, Llagostera, a la plaça de Catalunya amb la Copla Rossinyolets i a Figueres amb la Principal d'Olot. Per les 7 de la tarda, Bellcaire d'Urgell amb la Copla Tàrrega, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Copla Bisbal Jove, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila amb el Foment del Montgrí, a Cervera amb la Juvenil de Gramunt, a Roses amb la Principal del Rosselló, a Tarragona amb la Copla Cusatània, al Vendrell a la Rambla amb la Principal de la Bisbal, a Esplugues de Llobregat amb la Baix Llobregat i Sant Joan d'Espí amb la Nova Vallès. Per 8:15 del vespre, Viladecans amb la Copla Sabadell, a Sitges amb la Maricel, a Blanes amb la Flama de Farners i a Sallent amb la Copla Súria. Per les 8 del vespre, Cadaqués amb la Principal de Banyoles, a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià amb la Ciutat de Terrassa. I per les 9 del vespre, a Tortosa amb la Copla Reu Jove. A Bot, concert amb la Copla Miramfont i a Pineda de Mar amb la Principal de Cassà. És ben bé que qui no vulgui ballar sardanes serà ben bé perquè no vol. I ara escoltarem la segona petició que ens ha arribat. La senyora Conxita de Castell d'Aro ens diu que acostar-se a la festa major podria tenir un record per al meu pare i avis, l'Eugeni, que no tenien per res, però amb la seva il·lusió esperaven compartir-la amb el nostre casino i la gent de la festa. Acaba desitjant una bona festa a tothom i demanant per escoltar sardanes al casino de Martiriafont. Això està fet. Sardanes al casino amb la Principal de la Bisbal.

escoltar sardanes al casino de Martiriafont interpretada per la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, que serà molt més petita, i més música. Per dedicatòries, per suggeriment, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. En aquest programa, a la dansa catalana, l'edició anterior a l'11 de setembre, sempre acabem amb la Santa Espina d'Enric Morera, que escoltarem interpretada, en aquest cas, per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Sigueu molt feliços, adeu-siau, molt bona setmana i molt bona diada.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
6: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en diversos prostíbuls de Granollers i Barcelona.
7: Segons els investigadors, les víctimes eren sotmeses a un control permanent i obligades a prostituir-se tots els dies de la setmana, en alguns casos durant les 24 hores, i a consumir drogues. La xarxa captava sobretot dones colombianes en situació de vulnerabilitat amb falses ofertes de feina en hostaleria i en alguns casos en gestionava el trasllat fins a Espanya. La policia ha alliberat dues dones i ha identificat 17 possibles víctimes. En total hi ha 14 detinguts, un dels quals ha ingressat a presó provisional.
8: Descobreixen cèl·lules mare.
9: Arrenc de 1997.
10: Arriba la intel·ligència artificial.
11: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Sunset FM.
1: Les grans reflexions de Pau Riba.
2: Reflexions?
1: Aquesta setmana...
3: Com fer una bona immersió?
4: Has de trobar unes hores en què estiguis sol, no tinguis res a fer, no esperis a ningú, buscar un lloc on sentir-te còmode i on el clima et sigui escaient, posar-te a tir algun petit vici, una beguda, quelcom practicar i agafar un llibre. Si tot es compleix, podràs realitzar una sana, satisfactòria i plaent immersió en la lectura.

0: un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
1: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: I què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llocs d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: Al petit país europeu de Liechtenstein, situat entre Suïssa i Àustria, hi ha una peculiaritat postal coneguda com el servei postal de Liechtenstein a pedal. Aquest servei postal únic utilitza bicicletes com a mitjà de lliurament de correu en àrees rurals i muntanyenques, on els vehicles motoritzats tenen dificultats per accedir-hi. Els carters de Liechtenstein utilitzen bicicletes especialment dissenyades que estan ben equipades amb bosses de càrrega i adaptades per transportar correspondència i paquets a través dels pintorescos paisatges alpins. Malgrat els costeruts turons i els desafiaments climàtics, aquests carters pedalen amb diligència per garantir que el correu arribi al seu destí de manera oportuna. Aquest servei postal no només és eficient i ecològic, sinó que també és una tradició arrelada a la cultura i la identitat de Liechtenstein. A més, afegeix un encant únic a l'experiència postal tant per als residents locals com per als visitants que poden presenciar aquests carters en acció.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: I parlant d'emocions.
6: 26.
7: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parin atenció a aquesta dada. Catalunya, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per l'ONG Educo. Són majoritàriament alumnes de l'ESO perquè en els seus instituts no hi ha un espai Marga Esparza habilitat com a menjador.
3: Només un 30% dels instituts tenen un espai on els alumnes puguin dinar, i si els centres educatius no disposen d'aquest espai o d'una alternativa on puguin anar a dinar, deixen de tenir dret a una beca. Guiomar Tudó, directora d'Educo, assegura que hi ha solucions alternatives.
4: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions i el que demanem és que

0: aquestes solucions es facin extensives a tot Catalunya.
1: Són menors que en la majoria de casos el dinar és l'únic àpat saludable i nutritiu que poden fer durant tot el dia.
0: Els adolescents, evidentment, les seves necessitats alimentícies són altíssimes. Si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no? I per tant necessitem assegurar aquest àpat al dia.
1: Tot i així, aquest curs s'ha incrementat el nombre de menors amb beca menjador perquè el govern ha invertit més diners, però encara queden 135.000 infants i adolescents sense beca. Des d'Educo també reclamen la universalitat de les beques menjador, que només representarien el 0,4% del producte interior brut de Catalunya.
2: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Radiovilasacra.cat.
6: Xato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yahoo! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
9: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
8: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

Mestressa, porteu aigua, que la serra se'n va en l'aire. Mestressa, porteu vi, que la serra no pot seguir. Mestressa, porteu cansalada, que la serra està embussada. Mestressa, porteu ous, que demà serà dijous.

0: tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Coses que cal saber abans de signar un contracte laboral.
1: Primer hem de saber el tipus de feina que anem a fer. No és el mateix un tipus de feina on hi ha continuïtat, aquesta t'haurien de fer un contracte indefinit directe, cosa que hi ha empreses que no ho fan, te fan un contracte de 6 mesos, després te fan una pròrroga i després valoren si t'agafen a tu o agafen un altre. Els contractes eventuals només es poden fer per feines eventuals, temporades d'estiu, temporades, campanyes de Nadal, obres o serveis. Les obres o serveis normalment com a màxim poden durar 3 anys, si no hauries de passar a ser indefinit. Els contractes eventuals tenen una indemnització, vale? De 12 dies per any treballat. Això no vol dir que paguin 12, sinó que són pel període, prorratejat pel període que estàs treballant. Després tenim els fixes discontinus, que són aquelles feines que es repeteixen cada any, però que no tenen continuïtat tot l'any, però cada any es fa la mateixa feina. Com a hostaleria també es fa servir, també es fan servir les monitores de les escoles, que durant l'estiu no tenen feina, i bàsicament seria, a tret resumit, seria això.
0: En quant a horaris, per exemple, quantes hores setmanals?
1: La llei estableix 40 hores setmanals, vale? Que passa que, i més no es poden fer, sí que es pot fer, amb pics de feina, es poden fer més hores i després compensar-les en dies de festa o hores compensades. Si una persona ha fet 8 hores més de les que li corresponien aquella setmana, doncs perquè hi ha hagut un pic de feina, doncs li correspondria un dia de festa per fer aquesta compensació. Això és legal i això està establert a l'Estatut dels Treballadors. L'altra cosa és el tema de les hores extres, però això no és ni prudent ni responsable de fer-ho. Si necessites hores extres constant, val més que contractis una persona. Així de clar. I dones feina amb una altra persona i te treus mal de caps, així de clar. Vull dir que bàsicament és això.
0: Per exemple, la gent que treballa de nits o caps de setmana, això?
1: Lo interessant és que quan tu pactes, després miris el conveni. En el gencat.cat hi ha els convenis col·lectius, els busques, i en allà busques el teu conveni, et surten per sectors i busques el teu conveni. En el teu conveni tu veuràs les normes que tens que complir i tant tu com l'empresari, val? Els sous, les jornades, els plusos, les pagues extres, com es merita les vacances, els dies, els permisos, tot això. Allà està establert tot. Però quan no estigui establert en allà, després està establert en l'Estatut d'Estudiants.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Et felicito pel programa, amb tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment el dematí, m'encanta tot això. Jo és com és el meu programa preferit. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, i les entrevistes també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar. I bueno, i ja saps, el poble d'aquí on sóc jo, ja el coneixes, si un dia vols venir, a l'estiu pots venir, solament m'ho dius, anirem de parranda per aquí, anem a menjar. Si em poguessis posar de l'orquestra salvatana, fantasia i ball escota, que és preciós.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: desmemoriat, de peles mestres.
1: Mare de Déu, que en tinc poca de memòria. És que és un gros lo que sóc desmemoriat. De vegades arriba a frigir-me perquè no me'n recordo ni del que anava a dir, ni del que anava a fer, ni de... Què els hi diré jo? En fi, ha estat tot dit confessant que moltes vegades tinc que mirar la cèdula per saber com em dic. Només hi ha una cosa que no he oblidat mai, mai, ni podré oblidar mentre visca. Ah, és el meu primer amor. Ah, això sí, ho porto gravat tan fondo, que podria comptar-ho amb tots els sets i uts com si m'estés passant a l'instant d'ara. Voleu que us ho conti? Era pels vols de la Revolució de Setembre. Vegin si me'n recordo. Anys ençà, anys enllà. No podria precisar si encara tenia Madonna Isabel o si ja s'havia vingut en Don Amadeu. O potser ja s'havia proclamat la República. Però vaja, no li ve d'aquí. La primera vegada que la vaig veure era... Ah, mai podré oblidar-ho. Era per Corpus, als claustres de la catedral, mirant la professora de les Palmes. Palmes? Calla, i Corpus no pot ser. Que passava una professora n'estic ben segur. Si encara em sembla que em trobo allà, a la cantonada de l'Espeseria. Déu meu, quina memòria! Veiem passar les cucurulles. Ah, sí, just, era per Dijous Sant. O Divendres Sant. No li ve d'un dia. Però vaja, sí, no en tinc cap dubte. Al moment que passava aquell congregar que signa un plat de cendra... Ah, vaja, era la professora de la Bona Mort. M'adono d'una xicota que tenia al davant. Verge santa, quina xicota! Quin cosset més pufó! Quin clatellet! Amb uns rissets rossos que semblaven... És dir, rossos, vull dir fins, lleugers, perquè el que és rossos, com podien ser rossos si tenia un cabell negre com... No, tant com negre no diré. Els ulls sí que tenia negres, com dues... Deixonses... Com se'n diu d'això? Com dues... Ja m'entenen. Fills meus, veure aquella xicota i sentir-me tot jo, una frisança, un... Com diré? Una descarga elèctrica, va ser tot tu. Ja no vaig estar per més comèdia ni per res. En tota aquella nit no vaig veure més que en ella. Esclar, com que seia la butaca de davant per davant de la meva i allà el Romea, les files són tan acostades. Doncs sí, així que sonen els quatre compassos finals de l'Aida, què dic al Romea? On vaig amb Romea si feien l'Aida? El Liceu va ser, ara hi caic. Déu meu, quina memòria. Doncs sí, el mateix va ser aixecar-se ella que aixecar-me jo i sortir al seu darrere. Quines angúnies. Esclar, entre la gentada a lo millor se'm perdia aquella figureta, aquell nuvolet de glaça blanca. És dir, blanca? No anava blanca, però d'un color, com diré, color d'aquell color que era tan de moda llavors. Però encén a la Rambla el moment que anava a trobar-me al costat d'ella, decidit a dir-li no sé què, però alguna cosa que l'obligués a fixar-se en mi, s'obre la portilla d'un cotxe i sento la seva mamà que li diu: quina nit de perros! Cuita, Adelaida! No, Adelaida. Sempre confong Adelaida amb Adelina, com que s'assemblen tant, i després com tinc una tia que se'n diu de... Ai, encara no és ella que se'n diu, perquè la tia se'n diu Josefina. Calla, qui conec jo que es diu Adelina? En fi, no importa. Lo cert és que sa mare li va dir: quina nit de perros! Cuita! Ai, Déu meu, com es deia? Sembla mentida. Però no és que ho hagis oblidat, el seu nom. Quasi el tinc a la punta de la llengua. És que... Ah, Rosalia es deia. Rosalia! Ves si fora possible que hagués oblidat, sobretot, que pels noms és per lo que tinc més bona memòria. Doncs com els deia, cop de fuet i fiu, desapareix el cotxe com si l'hagués dragat la terra. Jo vaig quedar-me fet un autònom. Callin, que sempre confong autònom, autòmata i automòbil. És una cosa forta. Però ja ho veig, com que són tres paraules que s'assemblen tant, no sé per què les paraules no han de ser ben diferents les unes de les altres, així evitaríem confusions. En fi, per no cansar-los. Al cap de... no recordo quant temps, mig any, un any potser, vaig topar-me al sortir de missa de 12 de Sant Jaume. De missa de 12, eh? Preciso tant perquè vegin si tinc bona memòria pel que m'interessa. I el tombar a la cantonada del carrer del Carme? Ah, què dic jo, Sant Jaume? Si llavors jo anava sempre a missa de Berlem. Vaig dir-me, ara sí que no te m'escaparàs. La segueixo i veig que se'm fica en una entrada gran que hi ha a mà esquerra del carrer de Flassaders. Alto, que confong amb la casa on vivia jo. Pel carrer de Sant Pau va trencar. Ara no podria jurar si era Sant Pau o Hospital. Són dos carrers que sempre es trobo. Bé, etc. Sant Pau, Hospital o Tallers. Per vostè és el mateix té. És el mateix que el carrer Nou i el carrer Conde de l'Assalto, que mai he pogut saber quin és l'un i quin és l'altre. No sé per què han de fer carrers que s'assemblin tant. Doncs com els hi deia, aquell dia tot semblava afavorir-me. Mentre el seu oncle, la pobreta, com els he dit, era òrfana de naixença, se'm pujava escales amunt, em precipito en ella cridant: Carmeta! Reina Santíssima! Ja són les dues! I a les 10 havia de ser a... On havia de ser a les 10? Ah, sí, el procurador, que... No, que el procurador havia d'anar-hi aquest dematí, i ara caic que encara em deu d'estar esperant. Calla, què dic jo? Si ja hi he anat. És dir, no, que el dimoni he fet aquest dematí. Mireu que n'hi ha per escriure un llibre. Ara ni que em matessin em farien dir on he estat aquest dematí. Lo que sí sé és que m'esperen a alguna banda, no sé on. Me n'hi corro, no fos cas que em fugís de la memòria. Ah, bé, sí, per acabar, on érem? Sí, just... Bé, res, que no la vaig veure mai més. Quina ràbia! Quin despit! Jo em pensava ben bé que pararia Sant Boi. Fins que un dia un amic, allò va ser la meva salvació, un amic em troba pel carrer i em diu: saps l'Encarnació? Doncs... Ai, mare de Déu, quina memòria la meva! Ara no em recorda si em va dir que s'havia fet monja o que s'havia mort tísica. Ah, no, que s'havia casat i acabava de tenir bessonada. Oh, és una història que no podré oblidar-la mai. Així visca més anys que... com la dimoni es deia aquell que va viure tants anys.

0: Descobreix Barcelona com mai! Vist abans.
1: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
3: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Instruments de guerra. Diuen que la música amanseix les feres, però hi ha de tot. Músiques que serenen i músiques que inflamen l'ànim. I hi ha paraules de la música relacionades amb la guerra. Fixem-nos en la paraula banda. Tant pot ser un grup de persones armades o agressives, per exemple, una banda de atracadors, com un conjunt de música popular, per exemple, una banda de rock. També pot ser un conjunt de músics d'instruments de vent i percussió que poden tocar caminant, com les bandes de música valencianes, conjunts musicals que, d'altra banda, s'assemblen una mica a les bandes militars. Més relació entre la música i la guerra. Una armadura és el conjunt de signes d'alteració d'un pentagrama, però també la protecció metàl·lica amb què es cobrien els combatents. Potser per protegir-se dels projectils disparats per bombardes i canons. Precisament, el nom d'instruments com la bombarda i el bombo ve de la idea de soroll que expressa la paraula grega bombos, i instruments com la trompeta tenen bombes, bombes d'afinació, no pas explosives. D'altra banda, un dels elements més característics de l'orgue, l'instrument, són els canons. Es diuen així com els canons d'artilleria per la forma de tub, igual que els d'una escopeta o d'una pistola. Tots els canons tenen l'origen en el grec canon, que vol dir canya. Per acabar, sabeu que l'etimologia de la paraula pistola també té relació amb flautes i amb canyes? Es veu que les primeres armes de foc de mà van sortir al segle XV, a les guerres de Bohèmia. Per això, la pistola agafa el nom del txec pištala, que vol dir canya, flauta, i també vol dir xiular. Del txec pištala passa l'alemany pistola i el francès pistol, i s'escampa a altres llengües. Per això ara en diem pistoles, encara que en origen no eren altra cosa que flautes.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Drets Socials han acordat la construcció de 4 noves residències per gent gran a Barcelona. Explica'ns, Laura Hurtado.
4: Els projectes es troben a les casernes de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de Glòries. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
5: El temps d'espera, no només a la ciutat de Barcelona, el conjunt de l'àrea metropolitana és molt superior al d'altres territoris. No? Si ens anem a la zona de l'Alta Ribagorça, doncs podem trobar probablement capacitat de poder entrar a una residència en qüestió d'un mes, de dos mesos. Al conjunt de l'àrea metropolitana estem parlant d'anys, no? De la mitjana entre 2 i 3 anys.
4: La Generalitat transferirà els fons al consistori perquè s'encarregui de l'execució de l'obra. L'objectiu és que estiguin acabades davant del 2031. Més del 21% de la població a Barcelona és major de 65 anys.
6: La xarxa de comunicació local.
7: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Bon dia. Catalunya es troba força allunyada de qualsevol centre d'acció i, de fet, es troba situada sota l'eix de la dorsal. I quines implicacions té això? Vol dir que les properes jornades quedaran marcades per un temps estable, és a dir, que hi haurà predomini de l'ambient assolellat. De fet, dissabte farà sol a tot el país. Hi haurà alguns núvols alts a punts del terç sud del país que podrien deixar el cel una mica nuvolat, però la resta, el predomini del sol serà absolut. A final del matí començarem amb un primer avís de calor que afecta la meitat nord del litoral i del prelitoral, on es podrà arribar als 36 graus. I a partir del migdia l'avís s'extén també a l'interior i a punts de Ponent, on la temperatura s'arribarà a enfilar els 39 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, però també es podria arribar a fregar algun 40. A més, a punts de l'interior els 38 graus seran força generals i el litoral quedarà una mica més retinguda amb uns 30 o fins i tot algun 32. Diumenge la temperatura se seguirà enfilant, els 40 seran una mica més generals a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre i en general el predomini de l'ambient assolellat s'allarga fins ben entrada la setmana vinent amb el creixement d'alguna nuvolada a punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan...

Nit de misteri, nit d'amor, nit de nit. Muller i marit, grinyols de llit. Ai, nit de nubis, ai, colxa de seda. La Núria se'ns posa eròtica i, per què no, aduc patètica.

de mòmies en carrer fent la postura. Ai, noi de l'Angelet. En Egipte, com veieu, tots són mòmies, ai, de mil. I en aquí, si us hi fixeu, es veuen mòmios, oh, per tot arreu. Una mòmia de debò. Sense un mòmio. Ai, noi, mai

0: Passió, música, entreteniment.
1: L'horòscop de tota la vida.
2: Àries. Deixa els espinacs, et donen flatulències. Taure. Els colors de la temporada són el marró xocolata i el fúcsia malva. Tingues-ho en compte quan et vesteixis, papallona, amb banyes. Bessons. Busca algú que s'assembli a tu i reproduïu l'escena de Ròmul i Rem. Cranc. Si no et vols fer sang, val més no caure al fang. Lleó. Per més que ho intentis, mai podràs tenir els cabells de Hosmar. Verge. Au, va, home, no t'ho creus ni tu. Balança. Aquest estiu coneixeràs la gacela de la teva vida, mentre aprèn a cavalcar sol. Escorpí. Es preveuen lleugeres precipitacions a la zona nord del Pirineu. Sagitari. Compte amb el canvi, la de la fruiteria te'l torna malament. Capricorn. Enhorabona, cobres 20.000 si passes per la casella de sortida. Aquari. Prou de begudes energètiques, les autoritats sanitàries aconsellen uns 2 litres d'aigua diaris. Peixos. Mercadona el recomana el filet de panga a 0,99 el quilo.
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Continguts en xarxa.

lladó de Santa Maria, la canonja que sorgia a recés del monestir. Ara ets pedra i elegia que reciten cada dia les ombres del teu ahir.

0: família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
1: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
0: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
2: Tanca els ulls.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes, i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Escolta, nano, vius en un piset petit, dorms en un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a vendre'l.
3: Digues no!
2: Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo.es i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.
4: El lloguer sense gorris!
5: 100% Empordà.
6: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a Randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
7: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
8: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
9: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
8: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i competirà.
10: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, aprendre les estratègies.
8: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.
1: Creem, compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
2: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
1: Potenciem.
2: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
1: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
3: Ràdio Vila-sacra des d'aquest punt de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacra.cat.
2: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
5: Sentim la comunicació local.

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
8: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
7: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
9: El racó de l'Albera. Especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
10: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella. Esta vez,
11: ja no... Vila-sacra, sense et punxero, FM.
12: Escolta, què celebrem?
13: M'encanta la festa!
12: I què celebrem?
13: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
14: Els que som de l'Empordà sabem que hi ha una altra manera d'agafar-nos les coses, d'entendre la vida. I per això l'Empordà és especial. I per això ens agrada tant ser de l'Empordà.

0: La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
1: El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los.

0: La concentració de gasos d'efecte hivernacle continua pujant i torna a batre rècords malgrat els compromisos firmats per la comunitat internacional per reduir-los. Un informe de l'Organització Meteorològica Mundial alerta que la pujada de temperatures es mantindrà a Montse Poblet durant dècades, fins i tot en el cas improbable que frenessin radicalment les emissions.
1: L'informe constata que els nivells de diòxid de carboni, responsable d'un 64% de l'escalfament global, continuen pujant i ja han augmentat un 11,4% en les últimes dues dècades. Oksana Tarasova, una de les autores de l'informe, ens posa en context.
2: Mai havíem vist uns nivells de CO2 com aquests a la història de la humanitat. De fet, caldria remuntar-se entre 3 i 5 milions d'anys, quan la temperatura a la Terra era entre 2 i 3 graus més càlida i el nivell del mar estava entre 10 i 20 centímetres per sobre de l'actual.
1: El 2023 també es van batre rècords d'emissions per incendis forestals i van continuar pujant les emissions del metà i l'òxid de nitrogen. Anna Pérez Català, investigadora especialitzada en canvi climàtic de l'Institut IDRI, reflexiona sobre les conseqüències que tot això tindrà per nosaltres.
3: Els gasos no desapareixen de l'atmosfera així ràpidament, es queden acumulats i per tant això ens condemna que hi hagi aquesta acumulació durant anys i per tant l'increment de temperatura que hem viscut avui seguirà sent-hi i anirà augmentant durant els propers anys.
1: Malgrat la gravetat del problema, els plans de reducció d'emissions que els governs de tot el món han presentat a Nacions Unides estan molt per sota del que necessitem. Amb el que ara hi ha sobre la taula ens situem inevitablement en un increment de temperatures d'entre 2,6 i 3 graus a finals de segle. L'acord de París recomanava no superar el grau i mig d'escalfament i alertava que de cap manera hauríem d'arribar als 2 graus.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
7: Els alcaldes de l'Alt Empordà exigeixen serveis dignes. Viure en un poble no pot significar serveis de menys qualitat. 23 ajuntaments denuncien talls de llum, problemes de cobertura i deficiències en telecomunicacions que afecten greument els municipis i les persones. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32 a Portbou. El canvi climàtic no s'atura. Tot i les veus negacionistes. Portbou registra 16 nits tòrrides i protagonitza la mínima més alta mai observada a Catalunya, en un estiu que ha estat el més càlid des que hi ha registres. Un càmping de l'Alt Empordà, el preferit d'Espanya entre els turistes alemanys. L'Aquarius de Sant Pere Pescador lidera el rànquing Pink Camp Mosto ante 2026 i 6 càmpings del municipi se situen entre els 15 primers de tot l'estat.
6: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
8: I parlant d'emocions...
9: 5.

0: Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia, aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de gaudir. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: català està ple d'anglicismes, però algunes tenen una traducció literal. Això sí, algunes semblen una mica randoms. Una cosa és random, què significa?
1: Random de... De algo random. En plan, és com...
2: Aleatòria.
0: Ahà, perfecte. I si et dic ghosting?
1: Això és en anglès.
0: Ghosting, clar, és en anglès. De què ve de ghost?
1: De ghost... Uai, és que jo l'anglès... Uf! Això no és allà en plan d'estar sexual?
3: A veure, em surt sudar, però sudar no està ben dit en català.
4: És algú de les xarxes, no sé, però no...
0: Sí,
4: no,
0: també.
5: Com evitar algú, no?
0: D'acord.
5: Fer-li així una mica el buit.
0: Fer el buit, exacte, molt bé. I gaslighting?
4: Ui, és que jo no tinc ni idea, eh? Jo soc d'una altra generació. A veure, gaslighting, no en tinc ni idea.
0: Gaslight.
1: Buah, estic cagant, eh?
5: Ui, ara m'has fotut.
3: Manipular?
0: Fer llum de gas.
1: Ah, vale. Sí.
2: Fer llum de gas?
0: Fer llum de gas.
2: I què vol dir això, fer llum de gas?
0: És qüestionar a la realitat de l'altra persona.
2: Caram.
4: Com a sala d'ús de gas, però... No, no, no, jo tampoc, eh?
0: I crash?
3: Ui.
2: Un crash? Un ensurt?
3: No.
4: Un daltabaix?
3: Oh, com seria?
1: Ah, crash és en plan l'amor impossible.
0: L'amor platònic. I qui és ara el vostre crash o la vostra crash?
3: No en tinc.
0: No en tens.
3: Sí, claro, yo me lo creo.
0: Imagineu-vos que el vostre amor platònic us fa llum de gas i després el buit. Oh, my God.
6: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
7: L'opció dels que en saben.
8: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
7: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
9: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu...
10: Per tu...
9: I per tots.
10: Escolta'ns.
9: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
11: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
12: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
13: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
14: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
13: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
15: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
16: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
13: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
17: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
13: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable.
7: La xarxa de comunicació local.
18: El temps.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons.
6: Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
18: Bon dia. Catalunya es troba força allunyada de qualsevol centre d'acció i, de fet, es troba situada sota l'eix de la dorsal. I quines implicacions té això? Vol dir que les properes jornades quedaran marcades per un temps estable, és a dir, que hi haurà predomini de l'ambient assolellat. De fet, dissabte farà sol a tot el país. Hi haurà alguns núvols alts a punts del terç sud del país que podrien deixar el cel una mica nuvolat, però la resta, el predomini del sol serà absolut. A final del matí començarem amb un primer avís de calor que afecta la meitat nord del litoral i del prelitoral, on es podrà arribar als 36 graus. I a partir del migdia l'avís s'extén també a l'interior i a punts de Ponent, on la temperatura s'arribarà a enfilar als 39 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, però també es podria arribar a fregar algun 40. A més, a punts de l'interior els 38 graus seran força generals i el litoral quedarà una mica més retinguda amb uns 30 o fins i tot algun 32. Diumenge la temperatura se seguirà enfilant, els 40 seran una mica més generals a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre i en general el predomini de l'ambient assolellat s'allarga fins ben entrada la setmana vinent amb el creixement d'alguna nuvolada a punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
20: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
21: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i amb la targeta client i l'app gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: A continuació, recordant el passat.
6: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
7: Home, un petit especialista, eh?
6: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
7: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
8: Volver a querer.
7: Iniciem l'espai de recordant el passat i recordant el passat amb música. En les vies dels aparells del comandament del so, el Carles Capella. I aquí, a peu de micro, qui us parla, Josep Pons, amb molt de gust. I ara ja anirem per a la primera gravació històrica, que vindran unes germanes portugueses que en l'època de postguerra, mentre anava la Segona Guerra Mundial, van fer unes gires per aquí al país, perquè llavors poca gent podia venir. Europa estava en flames i de Portugal venien molts artistes, i hi havia dues germanes que cantaven a duet, que eren conegudes a Portugal com les Irmes Meireles. Irmes vol dir germanes. Es deia, una es deia Rosària i l'altra es deia Cidàlia, i varen gravar alguns discos, i alguns d'ells, que ara en portaré un, acompanyats de l'orquestra barcelonina Gran Casino, el cèlebre tema de El Tico Tico, que El Tico Tico estava en una pel·lícula, sortia en una pel·lícula de, que alternava dibuixos animats i personatges reals, que es titulava Saludos Amigos, i allà hi sortia una germana de la Carmen Miranda, l'Aurora Miranda, junt amb l'Anna McDonald i el Mickey Mouse, etc, etc. Doncs en aquesta melodia es va anar a conèixer la pel·lícula de Saludos Amigos, El Tico Tico, que en el Brasil, el Tico Tico és un ocell que és el terror dels agricultors que sembren camps de blat, perquè es presenten i es mengen les espigues del blat de mala manera. Esclar, un ocell poder menjar poc, però si va tot un estol, fan estrany. Doncs ara ja ho sabem, què és el Tico Tico. Doncs ara també ens ho explicarà les germanes Meireles, sinó que aquí canta sola la Rosària Meireles.

0: tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Eu sei que ele vem viver no meu quintal e vem com ar de canário de pardal. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de lá, de cima do meu fubá. Tem tanta fruta que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao pista para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação.
1: Doncs el tico-tico, ocell que es menja el blat de moro, i ho cantava en portuguès, que al Brasil en raon en portuguès. I ara vindrà una melodia que en el seu temps molt famosa, que deia Maria Cristina, me quiere gobernar. Jo tinc una anècdota d'aquesta melodia, que en aquells temps es comprometien els balls, quan érem allò jovenets, comprometíem el tercer i el quart, i jo sé que em va passar per alt. Ballava amb una noia que es deia Cialín i no em vaig recordar, ja no sé com va anar, però em van dir la Cialín et busca, que està amb una gran indignació, que havies d'haver ballat el Maria Cristina amb ella. Això ho recordo ja d'aquells temps juvenils. Doncs ara la sentirem, aquesta Maria Cristina me quiere gobernar, per a Luis Mariano. Luis Mariano tenia la vessant de que tant cantava en castellà com cantava en francès. Doncs aquí vindrà la versió francesa, que cada vegada que diu comandé, doncs vol dir que el vol governar.

a cada cavall, això, perquè quan deia Maria Cristina, t'ho juro, comandé, vol dir tot el dia el vol governar. I ara, Orquestra Casablanca, amb un vocalista que després, aquest vocalista, es va fer més famós i va anar amb orquestra pròpia, el Ricardo Monasterio, que jo no sé si era el seu nom verdader o era un pseudònim que es posaven llavors els cantants. El Ricardo Monasterio, no fa molt, que vaig portar aquí un pas doble que es titula Punta Umbria, vam posar aquí acompanyat de la seva orquestra, però ara en posarem una gravació de quan començava anant de vocalista amb l'Orquestra Casablanca, un bolero titulat Mala Noche. Doncs ens sentirem en el Ricardo Monasterio.

ricordi. Ma la noche tan negra y silenciosa, ma la noche.

0: mis ojos no se cierran. Mis ojos solo lloran.
1: Doncs la melodia, el bolero Mala Noche, del compositor mexicà Alberto Domínguez. Aquest senyor va tenir molta fama amb les seves creacions de la famosa perfídia i el frenesí. Gravava ja temes de caires de festa majoners a l'orquestra Escales. I ara portaré per a l'orquestra Escales un disc que no fa molt que li tret el xoroll, l'he passat. El títol és El Vals de Socis, que El Vals de Socis ara ja s'ha perdut, o suposo que potser en algun lloc encara es balla.

0: Sensuals, gais, heterosexuals, és igual. Més de 10.000 persones s'han canviat de nom en els últims 5 anys i no ha passat res.
1: Doncs això.
0: Però ara que tu, de Maria Mercedes, vulguis a Catalunya passar un nom català com és Mercè, doncs no li veig jo.
1: Home, sí, perquè Mercè, això que diem, no?, és català, i llavors dir-me que jo no sé, la societat espanyola, clar, què consideren la societat espanyola, però jo no conec a ningú que es digui Mercedes, doncs no sé, de Salamanca, de Madrid, que li diguin Mercè, jo.
0: Sí, sí.
1: Però no és el meu cas, jo vull dir-me Mercè, i és la meva identitat, i no vull que ningú, d'una manera arbitrària i aleatòria, m'ho denegui, no vull.
0: Mercè, moltes gràcies, m'he passat ja de temps. Que tinguis molta sort i estem en contacte.
1: Només donar-vos les gràcies a vosaltres, doncs, per aquest ressò, també, i estic molt contenta de poder-ho explicar, aquesta cosa tan inversemblant, però que acabarà molt i molt bé. I vosaltres

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club CERT de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Marca aquest número, t'estem esperant.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si vols créixer i tenir energia, alimenta't bé cada dia.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Riot, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: En el 107 de la FM...

Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: El gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 del mes d'agost. I això és així pel fort increment que ha tingut a l'estiu. En canvi, la gasolina s'ha encarit menys i, per tant, sí que es retalla la bonificació, que passa dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Però més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%. I això és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que s'assuma al de 5 cèntims que ja s'està aplicant. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre els ciutadans i també el teixit econòmic, i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: A què t'han entrat ganes de ballar?

0: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
1: És entreteniment.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
4: No els hi agrada cap de revistes del
5: cop? No m'agrada cap.
4: Quin tipus de revistes els hi agrada?
5: Mira, jo, la veritat, treballo moltes hores i em dedico a llegir, però revistes no...
4: Llegir llibres?
5: Llibres.
4: Perquè revistes del cor no?
5: No, sóc infermera i, la veritat, llegeixo llibres, però no.
4: I vostè, per què creu que es venen tant les revistes del cor?
5: Bueno, potser per la imatge, per moltes coses. La gent s'hi identifica, per moltes coses.
6: Hola i les lectures.
4: I vostè?
6: Jo la setmana.
4: I per quin motiu l'Ola i les lectures?
6: Per
4: què
6: m'agradaria?
4: Sí.
6: Per saber veure què passa amb això de la jet-jet, o no sé com diuen.
4: De la jet-set. Els agrada
6: tot. Passar el rato.
4: Sí, creuen que aquestes revistes serveixen per passar el rato?
6: Per passar el rato,
4: sí,
6: i prou. Passar el rato, sí.
4: I la que més compren per vostès és l'Ola?
6: No, sí, jo compro l'Ola i la lectura.
7: Jo no, la setmana.
4: Gràcies.
6: Ja la fam expressament, no?
4: Sí.
6: Perquè t'enteris d'aquesta mena de gent.
4: Gràcies. Sí. Cor, vostè en compra de revistes del cor?
8: Mai.
4: Mai? Per quin motiu?
8: Perquè no m'agraden.
4: Quin tipus de lectura li agrada a vostè?
8: Més tipus coses d'estètica, de modes, així, però del cor no.
4: Però i per què pensa que es venen tant les revistes del cor?
8: Perquè a la gent li agrada molt les xafarderies.
4: És una revista que es ven molt, a l'Ola?
6: Sí, es ven molt, i les lectures també.
2: La Maroteca de la Ràdio.
9: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
10: I simpum.
11: No sona. Ressona.
12: Per dos dies que hem de viure, no plorem, que més val riure.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Avancem junts. Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
2: No permetis que humilin a companys de classe.
3: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
2: Denuncia que cal canviar les coses.
4: Cavitifinal.
5: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Diu-do, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
3: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
4: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
3: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, subdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
5: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
3: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat. Més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i, per tant, l'han de revisar.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Alimentació complementària. El període d'alimentació complementària diversificada de deslletament comença aproximadament a partir dels 6 mesos del nadó, quan aquest, segons la Societat Europea de Pediatria i Nutrició, no arriba a cobrir totes les seves necessitats nutricionals exclusivament amb l'aport de llet, ja sigui materna o artificial. Per tant, és el temps en el qual es segueix oferint lactància però s'acompanya de la introducció progressiva de nous aliments sòlids o semisòlids fins a assolir una alimentació similar a la de la resta de família. És un procés important que, a més d'assegurar un bon creixement i estat nutricional, ajuda a adquirir hàbits alimentaris saludables per a futures etapes com la infància, l'adolescència o l'edat adulta. Els signes que indiquen que el bebè està preparat per iniciar la introducció de nous aliments són la pèrdua del reflex d'extrusió, no empenya els aliments cap a fora amb la llengua quan se li acosten a la boca, es manté ben assegut, mostra desitjos de participar als menjars i intenta posar-se'ls a la boca, apareixen les primeres dents i, per tant, el sistema digestiu ha madurat i sap dir que no o mostrar amb gestos que té gana o està saciat. És important fer aquesta presentació d'aliments nous un per un i amb un cert ordre, separant un dos dies els aliments poc al·lèrgics i 3-5 dies els més al·lèrgens. Fins als 12 mesos es presenten els cereals complets, les fruites, les hortalisses, el llegum, els ous, la carn, el pollastre, el peix i l'oli d'oliva verge extra, evitant fins a l'any consumir verdures de fulla verda i remolatxa i de l'1 als 3 anys només d'una ració d'aquestes verdures al dia. També cal prescindir de l'ús de la sal fins a l'any i substituir-la per herbes aromàtiques o espècies. No consumir peixos grans per la presència de mercuri fins als 3 anys i tampoc la carn de caça. Evitar el marisc i el cap de crustacis i les tortites o les begudes d'arròs, sobretot integrals. Tampoc es recomana oferir productes ensucrats, edulcorats o superflus per evitar risc a patologies, ni mel per risc d'intoxicació. Els lactis i derivats es poden introduir a partir dels 10 mesos i cal cuinar bé la carn, els ous i els lactis. Finalment, cal vigilar amb els aliments amb risc d'asfíxia, com el raïm, les cireres, els fruits secs sencers o trossos grans de poma crua o pastanaga. El període de diversificació alimentària o alimentació complementària és un moment clau a la vida de l'infant per assegurar el seu bon desenvolupament, relació amb el menjar i adquisició de bons hàbits saludables i sostenibles. Per aquest motiu, caldrà donar un bon exemple a taula i assegurar un entorn relaxat i agradable al moment dels àpats.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
8: Així que ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Limita't a fer la teua feina, no compliques les coses.
11: Normes de la comunitat.
12: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: silenzi.
1: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web víctimestrànsit.gencat.cat.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
3: No t'ho perdis.
4: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
3: I on et preparen per tot això?
4: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
5: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.
6: Oh.

0: I parlant d'emocions...
1: 87.
2: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
3: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
4: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
5: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
6: I així tot el dia, la millor companyia.
7: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
8: Yo me dedico a la limpieza del hogar. Y me pongo la ràdio por la mañana y... la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
9: És una forma d'evadir-te amb els problemes.
10: De sempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
11: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
12: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues, existim una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
13: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
14: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
15: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
8: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Marta Vallès.
3: Avui parlem del començament de curs, de com enfocar-lo, ens ho explica el professor Ramon Casals.
4: L'escola és un planeta, tot ple de nens i nenes. Els mestres són el risc d'aquest gran paradís.
3: Nosaltres treballem i la feina que ara mateix tenen els nostres fills i filles és estudiar.
5: Ser estudiant és dur, però una cosa fins i tot tan simple com que has d'estar moltes hores assegut, escoltant i pensant i concentrat. Això és dur. Vull dir, quan portes una hora en una reunió i la cadira pesa, ho notem. Llavors als estudiants els exigeix molt esforç, encara que no ho sembli.
3: Compta amb un excés de proteccionisme.
5: Protegir els fills, preocupar-nos pels seus problemes, que té un petit problema a l'escola, que no està a gust a la classe que va, que amb aquella nena ha tingut un petit enganxada. O sigui, els hi fem com d'un coixí, a vegades intervenim quan hem d'intervenir. A vegades ens preocupa que no li agrada una cosa. Ens hem de mentalitzar que hem de fer els nostres fills persones fortes, persones perseverants, que sàpiguen solucionar els seus problemes, afrontar les contrarietats, que siguin capaces de fer una cosa encara que no els vingui de gust. Persones que no se sentin desgraciades quan no poden fer el que els agrada.
3: Està bé predicar amb l'exemple.
5: Mentalitzar els nostres fills que tenim uns deures, que tenim unes obligacions i que les hem de fer. Si els pares ho pensem així, els nens ho entendran així. Si els pares ens sap greu, que ai, pobret, és que ara això no li agrada, és que ara no sé què, ells s'ho creuran. Ells són un reflex del que els seus pares i mares pensen. Els de cara a l'escola s'ho passaran més bé, sobretot en funció de que ells no vagin a l'escola pensant que s'han d'anar a divertir, pensen que han d'anar a treballar, a formar-se i a aprendre.
3: I treballar sempre amb planificació.
5: Un ordre amb l'horari. Els nens tenen molta feina de l'escola. Cadascú té el seu ritme. Això ho hem de respectar. Un necessitarà una hora de feina a casa i l'altre en pot necessitar tres. Hi ha d'haver-hi un control dels pares, però no un supercontrol. Per tant, també els hem de deixar que es facin autònoms. Però hi ha d'haver-hi un planning, un horari. Hi ha d'haver-hi un ordre. No pot ser, doncs, que la tele estigui sempre engegada i que facin els deures davant de la tele.

0: necessiten un espai on puguin concentrar-se.
1: Molt pocs són capaços de concentrar-se a la taula de menjador. Jo aconsellaria que puguin tenir un espai que puguin estar, doncs, tranquils, que puguin tenir les seves coses. A veure, aquest espai pot ser la seva habitació, sí, però complica una mica el tema de les tecnologies. Clar, com que moltes vegades han d'usar també l'ordinador i l'internet pels treballs i per les consultes, doncs ja caiem amb el mateix, no? Alguns, bastants, doncs al tenir l'internet allà a l'accés pot ser que acabin distraient-se.
0: Per exemple, podria passar que...
1: La meva nena té l'ordinador a l'habitació, amb el seu internet, les seves coses, ho pot fer-ho tot. Molt bé. Potser això acabarà que suspendrà o que no, perquè en comptes d'estar pendent de, doncs, el que ha de fer, doncs només està penjant fotos al Facebook, mirant-se els vídeos del YouTube, i ja he dit moltes vegades, no soc partidari de l'ordinador amb internet a l'habitació, ni fins i tot ni de l'ordinador a l'habitació. Per tant, sí, pot ser que estudiï en un altre espai de la casa, millor.
0: Hem de gestionar el temps que dediquen a cada cosa.
1: Cada vegada els costa més concentrar-se, les coses han de ser molt ràpides, canviem de canal constantment, canviem de missatge constantment, etc, etc. Llavors això no ens permet assimilar bé les coses, i els nens tenen accés a una quantitat d'informació que no es podria somiar fa tan sols 10 anys, però cal que tanta informació no els ofegui. Aquest oceà d'informació els pot ofegar i al final pot ser que no arribin a captar. Per tant, cal gestionar-ho, això. D'alguna manera s'ha de regular. Alguns nens necessiten que a casa se'ls reguli. Deixa el telèfon aquí en aquest prestatge. Ara te'n vas a estudiar.
0: La poca concentració no seria tampoc l'únic problema.
1: Tenir l'ordinador i l'internet i telèfon mòbil i televisió a l'habitació, doncs pot ser un element de distracció. I no només de distracció, sinó també un hàndicap per a la convivència familiar. Perquè llavors el nen acaba fent la seva vida a la seva habitació i es va separant. La relació es va ressentint.
0: La pèrdua de temps amb el telèfon mòbil preocupa també a les escoles.
1: Molt ordre amb totes les pantalles. Molt ordre. No pot ser carta blanca. No pot ser bufet lliure. Això heu d'organitzar-ho a casa d'alguna manera. En les escoles tenim un problema ara amb els telèfons mòbils. Cadascú gestiona com pot. Cada vegada es va restringint més el seu ús. Per descomptat, a classe està restringit, però ara, per exemple, nosaltres aquest any l'hem restringit també en els canvis de classe.
0: Molt de compte amb carregar-los cada tarda.
1: Les activitats extraescolars també han d'estar mesurades, amb una lògica. No és bo que tingui tota l'agenda massa plena. Ha de tenir temps per viure i per disposar i sentir que pot respirar una mica. No els hi hem de ficar activitats extraescolars, crec jo, que no volen ells.
0: Una etapa clau és l'adolescència. Canvis físics, també emocionals, com ho enfoquem?
1: Si estem parlant dels adolescents, és important que ara agafin l'hàbit de l'esforç. Si no l'agafen ara, no l'agafen. Faran. Estudis recents de la Universitat de Steinberg, Filadèlfia, corroboren que l'adolescència, el cervell fa unes transformacions en què les coses que acostumes a treballar, les connexions cerebrals es fan fins a 100 vegades més potents i més fortes. I allò que no fem servir, doncs queda com gairebé atrofiat. Per tant, és molt important que no sucumbim a la mandra. Infa.

0: Encara que en aquesta etapa l'adolescència potser sovint fa encara de pocs amics, han de saber que estem al seu costat.
1: Primer de tot és que el nen estigui bé, i perquè estigui bé necessita els pares, però no preocupats, amb una relació satisfactòria, que es parli, que es rigui junts, que mengeu junts, que compartiu moments de... A veure, els adolescents no han de passar tot el temps amb els pares, però sí que heu de fer alguna cosa junts. El millor és mirar una sèrie i rieu junts i us ho passeu la mar de bé. Un dia prepareu el sopar junts. I si podeu, mengeu sense la tele, que pugueu explicar les coses, que pugueu compartir. Ells expliquin, tu expliques, comentem. Això és el que fa adolescents que es tenen el seu coixí emocional cobert, que se senten forts davant la vida i, per tant, són capaços d'enfrontar els seus estudis.
0: Valoreu la persona i no feu comparacions que poden ferir.
1: Acceptar com és, no comparar. El vostre fill segur que és una persona fantàstica. Segur que té moltes coses bones. Que a lo millor li costa alguna cosa, li costen les matemàtiques, li costa l'anglès. Bueno, doncs molt bé, acceptem-ho, no passa res. Per això no ho fa ser més mala persona, ni per això ha de ser més infeliç. Si nosaltres ho prenem com un problema, per ell serà un problema i se sentiran satisfets.
2: Fa 6 anys, l'any que ve, canviarà la meva vida. Ficaré el meu cervellet a l'institut.
0: I és que és un moment molt important quan arriben a secundària. De ser els grans de l'escola, altre cop passen a ser els més petits.
1: Ja la vida, quants canvis hem de fer? Doncs els nens s'han d'adaptar als canvis. Mirem-ho en positiu. Ai, és que potser no va amb els companys que pensàvem. Ai, és que potser... Bueno, i què? A la vida hi haurà molts canvis. Llavors, un aprenentatge que s'ha de fer és adaptar-se a les situacions. El canvi és molt natural. De fet, a primer d'ESO és el curs més tranquil dels instituts. La pujada forta d'adolescència és una entre segon, final de segon i tercer. És el boom adolescent. És una estructura més complexa. La principal diferència és que són més hores de classe. Però donar-los i tranquil·litat i preguntar, i el que no saben, doncs, moure's i solucionar-se les cosetes. Nosaltres estem a darrere, però no de seguida patint i de seguida corrent a solucionar els problemes, que s'espavilin.
0: Nosaltres no hem de fer els deures.
1: No li haurien de fer mai li haurien de fer la feina. A veure, què hem de fer? Escolta, si no arriba el nen, que no arribi. Potser el mestre o la mestra haurà de baixar plantejaments. El que no pot ser és que arriba perquè el pare o la mare estem allà asseguts. Recordo el cas d'una família que em deia el pare, no, és que nosaltres ens ho tenim repartit. Matemàtiques i ciències naturals se'n cuida el pare. Les ciències socials i les llengües se'n cuida la mare. Però això què és? No, és ell que s'ha de cuidar de tot. Una altra cosa és que en un moment donat doncs, pregunti alguna cosa, però hem d'intentar que siguin autònoms.
0: Ni perseguir-los cada dia perquè treballin.
1: Ni fer-los la feina, ni vetllar excessivament i cada dia anar controlant que la facin. Això sí, un marc horari que sap que ha d'estudiar, que no hi ha tele, que no hi ha jocs, que tingui un temps suficient buscar això, si cal ajuda, però en principi que ells vagin agafant el govern de la seva vida. És fonamental el missatge. Alguns s'arriben a pensar que estudien pels seus pares. Hi ha mares que diuen, és que el meu fill m'ha portat un 3 o m'ha tret un 3. No, no t'ha tret un 3. El teu fill té un 3 a mates, però no te l'ha tret a tu com a mare.
0: I no oblideu tenir cura de l'alimentació i que facin esport.
1: La vida de l'estudiant tendeix a ser molt sedentària. Sí que hi ha una cosa que hem de tenir clara. Ens hem de moure. Les xifres de l'obesitat o el sobrepès infantil, bueno, i adult igual, però infantil especialment, són dramàtiques. Jugar amb una cistella de bàsquet no cal que sigui un equip, però una estona, moure's, caminar, anar caminant als llocs, qualsevol cosa que activi el cos. El cos funcionarà millor. El cos dels vostres fills necessita aquesta activitat i aquesta activitat farà que funcioni millor el cos i, per tant, també estaran millor amb els estudis. Però, sobretot, estaran millor ells com a persones. S'ha de fer.
3: Si vols saber més coses...
0: Podeu consultar el llibre d'en Ramon Casals, Prevenir el fracàs escolar des de casa, editat per Graó, o de la mateixa editorial també, 9 idees clave educar en l'adolescència, de Jaume Funes, o Cómo hablar para que sus hijos estudien en casa y en el colegio, d'Adel Faber i Elaine Meslis, publicat per Medici. I també per als estudiants, molt gràfic, Aprende a estudiar, editat per Oniro.
1: La principal ajuda és que els nens estiguin cuidats i estimats, que hi hagi una bona convivència, que hi hagi uns bons patrons de vida a casa, que el nen tingui clar que hi ha uns límits, que això es pot fer, que això no es pot fer, que els pares es preocupen per ell. Això li dona una força per encarar les coses amb més esperit positiu.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Maro!

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 10 de febrer del 2026.
1: Creix l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys. Més d'un 8% en fa un ús problemàtic, mentre que entre les noies la xifra no arriba al 2%. Són dades de l'última enquesta del Ministeri de Sanitat sobre comportaments addictius, que també detecta una lleu baixada en l'ús problemàtic de xarxes socials i del porno entre adolescents. Madrid, Dani Sainteaja.
2: Un de cada quatre estudiants de secundària ha jugat a jocs d'atzar l'últim any, una pràctica que augmenta des del final de la pandèmia. També creix l'ús problemàtic, aquell que genera malestar i interfereix en la vida diària. Entre els nois passa del 5 al 8,4%, mentre que entre les noies baixa fins a l'1,4%. L'estudi assenyala que els jocs online, com loteries, ruletes, bingos o apostes esportives, són els que creen més addicció entre els joves per davant dels jocs presencials. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
3: Sí que creo que la dinámica es diferente en el ámbito del juego online, en el que las cifras que tenemos son peores que las que teníamos en el año 2019 y en el que además parece que la capacidad para la atracción de desembolsos importantes de dinero es mayor porque la facilidad del clic es mucho más sencilla, ¿no?
2: Les enquestes fetes en més de 800 instituts també mostren una reducció clara de l'ús problemàtic d'internet i xarxes socials entre les noies i dels videojocs i el porno entre els nois. Uns indicadors que van tocar sostre el 2021 després de la pandèmia i que ara caldrà veure si consoliden la tendència a la baixa.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

informació, música, entreteniment.

0: That's a great first pancake.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ei, tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
4: És un consell de la Municipal, sona infernal.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
7: Bon dia, bonics. Doncs nosaltres vàrem decidir que s'adoblar els nens, no? No ens poden veure sempre enganxats al mòbil. Dir-los que ells no poden mirar mòbil. Vull dir, s'ha d'educar per tal de... que ells entenguin un ús correcte de la tecnologia. No mirar-lo al llit i fer altres coses.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
8: Repetiràs.
9: Radio Vilassar.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacre.cat i el podràs sentir indefinidament. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Si busques autenticitat,
2: Ràdio Vilassar.
1: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
5: Rius i els llacs han fascinat a la humanitat des de l'inici dels temps, però tot i així no va ser fins a finals del segle XIX que el seu estudi, el de les aigües continentals, va passar a considerar-se una disciplina científica per si mateixa, ciència que a partir de llavors es va conèixer amb el nom de limnologia. La història de la limnologia està plena de dones i d'homes apassionats que han impulsat el coneixement sobre les aigües dolces del planeta. Tanmateix, en nombroses ocasions, la contribució de les dones no ha estat prou reconeguda. Aquesta invisibilització de les dones és comuna en la majoria de disciplines científiques i de la resta d'àmbits de la societat. En el cas de la limnologia, aquest fet promou que, encara avui dia, el nombre de limnòlogues disminueixi més d'un 50% entre els períodes d'estudiants i els nivells més alts de la carrera científica. I és que la recerca de les aigües epicontinentals, és a dir, els estanys, rius, llacs i aiguamolls, es nodreix de la feina de moltes dones fascinants i apassionades que han contribuït enormement al coneixement que tenim d'aquests meravellosos ecosistemes. La seva presència va ser molt petita en origen, però cada vegada han sigut més i més notòries. Actualment, més de la meitat dels limnòlegs en formació són dones. D'aquesta manera s'ha volgut donar a conèixer les seves dones més rellevants, reconèixer els esforços pioners de moltes d'elles i fer reflexionar sobre les barreres i biaixos històrics, actuals i futurs del reconeixement científic des d'una perspectiva de gènere. La seva contribució, lluny de ser un mite, ha estat i segueix sent el fonament de gran part del que sabem dels ecosistemes d'aigua dolça. Que no ho negarem, encara queda molt perquè la conciliació laboral sigui una realitat i puguin arribar al nivell professional que mereixen sense que voler ser mares resulti una barrera difícil de superar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables d'aquest projecte.
2: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
3: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
1: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronde els 300 euros per unitat.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
3: Tallets, ginestà, teràpia de xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, diversiones i molts més.
4: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
3: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
4: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.

0: heart's a lighter when you're wearing a great big smile.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Un moment, mireu a càmera.
4: Lluís!
3: Uau, mireu això! Posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
4: Lluís!

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Vintena Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
6: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
7: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
8: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
11: Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
12: Hola, em dic Naya Servidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua, en cor de pa de pessic, de gust suau com el carmel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui al cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada a grans i a petits i en un no res és menjat.
11: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
12: Adeu, Embaladits.
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
14: Deixa'ns un missatge al contestador. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: No ho sé.
1: En el 107 de la FM.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: El català suma.
2: Què hi vols fer? Els catalans tenim una llengua minoritària.
3: Minoritària? Es troba entre les 100 més parlades del món. I n'hi ha més de 6.000?
1: El català és la 14a llengua més parlada a la Unió Europea. De fet, totes les llengües europees amb tants parlants com el català ja són oficials a Europa. Totes, excepte la nostra. El català, llengua d'Europa. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Llibres de ciència.
3: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
4: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: I parlant d'emocions,
8: 59.
9: Mare meva!
10: Fa segles que el mar Mediterrani facilita els intercanvis entre les cultures de la seva conca. Fet que ha influït en la seva manera de produir, cuinar i consumir els aliments. A Catalunya, el clima privilegiat i la proximitat entre el mar i la muntanya defineixen una àmplia varietat de productes que han derivat en una cuina rica en aromes i sabors que ens porta el paisatge a la taula. Amb una pauta nutricional basada en aliments frescos i de temporada, la dieta mediterrània és referent al món. Està reconeguda per l'OMS com una de les més saludables i per la FAO com una de les més sostenibles, lligada a un estil de vida equilibrat i respectuós amb les persones i el planeta. La dieta mediterrània és també una manera de relacionar-se amb els aliments partint de la tradició i oberta alhora a la creativitat, a la innovació i al diàleg amb altres pobles i cultures. Una forma de cultivar-los i produir-los, de menjar-los i gaudir-los, sobretot en companyia. Catalunya, on l'esperança de vida és una de les més altes del món, ha sabut conservar i convertir en experiència gastronòmica i estil de vida un llegat admirat arreu i declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Amb la voluntat de continuar sent un referent, Catalunya vol promoure i preservar la dieta mediterrània perquè passi de generació en generació i segueixi cuidant-nos i cuidant el nostre entorn.

0: No sabem què contenen exactament els productes que consumim. Molts nutrients es troben amagats sota noms estranys a les etiquetes dels aliments i un 42% aproximadament dels processats porten sucres afegits. Aquests sabem que es relacionen amb diabetis, sobrepès, obesitat i dislipèmies. Per tant, és important saber interpretar la informació que ens dona l'etiquetatge dels productes alimentaris. Aquest és l'objectiu de la càpsula, simplificar la lectura de les etiquetes i aprendre a entendre la informació que hi apareix per concloure si és un producte saludable i si ens interessa o no comprar-lo. Primer de tot, cal no fixar-se només en les lletres grans o en els colors, doncs el que realment ens interessa es troba al llistat d'ingredients i a la informació nutricional. En el primer cas, podem treure moltes conclusions. És on apareixen els ingredients en ordre de la proporció. És a dir, l'ingredient amb més presència al producte serà el que aparegui en primer lloc al llistat, i així successivament. És una bona eina per descartar ràpidament productes com galetes, brioixeria, cacau soluble, cereals per l'esmorzar, torrons... Si el sucre és el primer ingredient, per molt que sigui de canya integral, serà un producte amb moltes calories buides. Per altra banda, també podeu trobar-hi percentatges, com per exemple en el cas de les melmelades, que en el percentatge de fruita, que pot variar perfectament del 30 al 70. Finalment, no us deixeu enganyar pels light o productes zero. Amb estudis recents, s'ha vist que tot i contenir edulcorants que no aporten calories, aquests poden igualment afectar negativament el nostre organisme, modificant la microbiota o incrementant l'absorció de sucre a nivell intestinal dels altres aliments que acompanyin a l'àpat, pasta, pa, patates... Cal també tenir en compte els altres noms del sucre, com dextrosa, xarop, melassa, sacarosa, entre d'altres. Un cop hem determinat la qualitat del producte, per la qualitat dels ingredients, podem mirar la informació nutricional on trobem com a mínim el valor energètic, és a dir, les calories, grasses totals, grasses saturades, hidrats de carboni, sucres, proteïna i sal. Cal saber per quants grams de producte estan calculats, majoritàriament per 100 grams, però cal mirar que no sigui per racions de producte. Per exemple, els cereals per esmorzar, que solen ser una ració de 30 grams, si en 100 grams hi ha 20 grams de sucre, en una ració de 30 grams de producte, on 6 grams siguin sucre, aquest segueix sent un 20% del contingut. No confondre el sucre afegit que apareix a l'apartat dels ingredients pel sucre present de forma natural als aliments, que apareix a la informació nutricional. Per exemple, una beguda vegetal sense sucres afegits igualment conté sucres propis. Finalment, caldrà tenir en compte l'origen dels greixos i que aquests no siguin refinats i o hidrogenats. Ara ja no teniu excusa per escollir correctament productes de qualitat.
1: Xato! S'estiu s'acaba!
2: Agradi-no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró al Baix Empordà està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzement. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per més episodis de sequera a Girona, a Laia Claret.
2: El nucli de Sagró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Sagró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
3: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Sagró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Sagró. Òbviament, dipòsit més canalització.
2: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
3: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Sagró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
2: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho, si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
3: Al cinema dijous a mitjanit.
4: Si vols saber, un dia d'aquests t'ho explicarem.
5: Tens de tot a prop de casa.
6: Farmàcia Vila-sacra.
7: Serveis. Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva. Servei a empreses.
8: Horari de dilluns a divendres.
9: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
8: I dissabtes també.
9: De 8 hores i 30 minuts a 14.
10: Consulta les nostres promocions.
11: Servei de WhatsApp al 682 59 68 41.
12: Farmàcia Vila-sacra.
13: Plaça de l'Església 7, Vila-sacra.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
2: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Sigues rica en vida.
3: Ràdio.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.
2: Music, please. Ràdio Vilasacra 107 FM. Uf.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar damunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.
2: Molt bé, no?
3: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
4: Tanca els ulls.
5: Xato! S'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La virtut passa de moda i el món com més va, més roda.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Nois!
3: Ha quedat clar?
2: Atenció!
4: Ara surts, ara entres, ara et toca, ara no et toca.
2: Ai, ai, ai.
5: Esta noche voy a brindar con cava catalán.
6: Lo nostre!
7: Anem cap a Canaletes, m'està l'ambient allà.
4: Ara surts, ara entres, ara et toca, ara no et toca.
8: Xiula el senyor Pérez Lima!
2: Sí, i què?
8: El Barça és campió de Lliga! Jordi Gràcia al costat dels campions!
7: Xifres a Canaletes.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
7: Seguirem aquí fins que surti el sol.
10: Sí, home.
7: Que farem el top que feia el José María García fa anys.
2: Ojo al dato.
7: Més de 10.000 persones ho estan celebrant. Escolta, m'estic dalt de l'avió.
2: Pues bueno, doncs i què fareu, doncs?
7: Marxem ja?
2: Bueno.
4: Ara surts, ara entres, ara et toca, ara no et toca.
7: L'hostessa m'obliga a tancar...
2: Ei, què faig?
4: Ara surts, ara entres, ara et toca, ara no et toca.
7: Tu ve a seguir, tu tira.
2: Això no m'havia passat mai en públic, oi?
4: Veu, això no és això.
3: De tigre a la cadena los tigres.
7: S'ha guanyat la lliga.
4: Ara surts, ara entres, ara et toca, ara no et toca.
2: Si em supero aquest encostipat que tinc, sí, sí.
7: Recuci a boca.
2: I tiro porque me toca.
7: Juli.
11: Fins demà. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
12: Ai.
7: Ai.
12: I ara?
13: Sóc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Sóc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Sóc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Sóc plural perquè el món que ens envolta és divers. Sóc pública, catalana i oberta al món.
14: És Ràdio Vilasacra.
15: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
16: La ràdio, quan tu vulguis.

0: Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: Queda qué.
1: Hola, què tal? Com estem? Quina és la fruita que més els agrada? Quina és la fruita que menys els agrada? I si hi ha alguna connotació eròtica entre la fruita i les persones?
2: La fruita que m'agrada més?
3: Sí.
4: A mi?
3: Sí.
4: Pues depèn del temps.
1: Per què?
5: Perquè, jo què sé, com que ara és hivern...
3: Sí.
2: Home, durant tot l'any potser és el plàtan.
5: Pues la poma.
3: La cirera.
1: Plàtanos.
5: No gaire.
1: Peres.
5: No gaire.
1: Poma.
5: La poma sí.
1: Ah, ja anem bé.
5: La maduixa, la cirera, també m'agrada.
3: Bueno, és que a mi la fruita ja àcida no m'agrada gaire. I la cirera trobo que és una fruita molt, molt bona. Bueno, i la maduixa també. Cirera i la maduixa.
6: A mi, la taronja.
5: Per dir alguna
7: cosa. Sí, la naranja.
1: Amb suc o menjada?
6: Menjada. Home, la poma també, però vull dir... Més agradar-me la taronja.
1: La fruta de la passió, maracuyà.
5: Aquesta no gaire. No, mira. Què hi farem, no? Ja sé que és de la passió, però no.
1: Un poc apassionada.
5: Deu ser això, no sé. No sé, quina més, la maduixer, si sembla que és vermella i és molt maca, no sé. I la cirera també, no?
1: Escolta.
5: El préssec, no sé, la nectarina.
4: El meló, la síndria.
2: És el plàtan, així és d'acord. La fruita que m'agrada més.
7: La naranja.
1: Sí?
7: Sí, la naranja. És el que més m'agrada.
2: Ara, a temporades, llavors, hi ha la taronja i, bueno, i d'altres hi ha bueno, fruita, bueno, doncs, la poma també.
7: De totes maneres, en zumo i natural.
1: I la mandarina?
7: M'encanta. I tinc un nieto que se disloca.
8: Sí, senyor.
1: I les llimones?
7: Todo.
1: Todos los cítricos.
7: Lo que sea de fruta, todo m'agrada, sí. Tinc una bona boca.
6: La que menys.
1: I també la peor, la que menys.
7: El plàtano.
6: Potser el plàtan, potser és el que menys. No m'acaba d'agradar del tot.
7: Me cae mal. Me agrada mucho, pero no lo puedo comer.
1: Porta potassi.
6: Sí, però...
7: No me cae bien. No me cae bien, no.
6: No sé, no sé si és que no em cau bé o què, però doncs no. El que menys és el plàtan, això sempre. Claro, de Messi.
7: Pero me gusta todas las frutas, sí. Menos el plátano, todo. La sandía, todo me agrada.
6: La fruita del temps.
1: Erotisme amb les fruites.
7: Rotisme?
3: Sí.
1: No, rotisme no, erotisme.
7: Amigo, por aquí va el tema, ¿no?
4: Pues no ho sé. No ho sé, suposo. Depèn.
7: No, jo crec que no.
2: Vol dir que després, diguem-ne, mentalment, es pot fer molts jocs, no?
7: Tant de nit, un de matí, de tot, sí.
2: Però és més mental que representa que en si, en el sentit, doncs, diguem-ne, de la fruita de dit natural. Doncs.
7: Sí, perquè sana i va molt bé.
5: Les maduixes i el cava estan boníssimes, i les maduixes...

0: Us has anat també, estan boníssimes. És per disfrutar. I ara que dius el plàtano, també, segons com es miri, també té el seu gust, no? Però llavors es pren d'una altra manera, no? Així sol, en companyia, potser sí, millor. Per què?
1: Perquè fam això.
2: Confirmat!
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més?
7: Sensacional.
6: Ei! A l'Alt Empordà.
4: Sí. Ah, quina sort!
8: Un espai de 5 estrelles.
9: Us en recordeu?

0: Riot, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.
3: Pensa en gran i els teus fets creixeran. Pensa en petit i et quedaràs enrere. Pensa que pots i podràs. Christian Barnard, cirurgià del primer trasplantament de cor.
4: Mmm, que bo!
5: I parlant d'emocions...
6: 69.
7: Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
8: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
9: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.

0: I parlant d'emocions,
1: 77.
2: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
3: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
4: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
5: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
6: I així tot el dia, la millor companyia.
7: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
8: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
9: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
10: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
11: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
12: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
13: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
14: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
15: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
8: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
16: Informació, música, entreteniment.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'exigència per fer les coses cada vegada millor és imprescindible en la recerca de l'excel·lència. La millor resposta.
3: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
4: Sí, per què?
3: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
2: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: Hep, hap, de here, de here, de here, hep, hep, ha. Chiquitikongong, patinginkang. Chiquitikongong, balangangin. Chiquitikong.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
3: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
4: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
5: Que xulo.
3: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil·la.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat, el portal de participació ciutadana on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre govern. El portal conté tres canals de participació: els processos participatius, els consells de participació i la participació normativa. Navegant pel portal podràs veure les propostes que han fet els ciutadans i revisar les més recents, les més valorades o les més comentades. Registra't per participar en aquelles iniciatives que més t'interessin. És molt senzill. Només has d'introduir un nom d'usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i Dali Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
3: Soc la Nay Méndez Pacheco. Com que m'agrada molt tocar el piano, us convido a un moment de relax tocant l'Aleluia.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Ametller Origen ens origen ens origen ens origen ens origen ens origen ens ofereix aquest espai. Participa i...
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: salut, amics excursionistes, senderistes i viatgers. Què tal, com esteu? Comencem aquí al Sendes. Visitarem tres indrets en 25 minuts. Llocs als que s'arriba sovint per camins alternatius i secundaris, poc fressats, buscant aquella sensació de descoberta i fugint de les massificacions. Si us agrada aquesta filosofia, seguiu-nos. Els tres continguts del dia d'avui són aquests que presentem en el sumari. Un poble petit amb una història gran. Arillcastell, a l'Alta Ribagorça, se situa en una contornada recòndita, al gran rerepaís que hi ha a l'est del Pont de Suert. Farem un tomb a peu per arribar-hi amb en Josep Maria Rispa. Descobrirem el gran patrimoni natural, històric, geològic, paleontològic i industrial d'Arillcastell i de la resta de petits pobles que l'envolten i pels que també hi passarem. Seguim amb la tercera etapa de la ruta de los 3.000 Ibones i el Xavi Tió. Avui en l'etapa número 3, que surt del refugi de Migualú i que passa pel petit llac de Suient. Pirineu en estat pur, a la secció de senderisme. I seguim a Escòcia amb en Josep Grau. Tercer capítol. Després de l'illa d'Escai, voltarem per les Highlands. Anirem a Pitlochry, al llac Ness i Inverness com a llocs més destacats per acabar a la costa est i a l'emblemàtic St Andrews. Comencem, doncs. Què? Us animeu a venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. El turista habitual, quan sent parlar de l'Alta Ribagorça, automàticament l'associa a dos conceptes. Un, la Vall de Boí, patrimoni de la humanitat per les seves esglésies romàniques. L'altre, Aigüestortes, una de les entrades al Parc Nacional. Però més enllà d'aquests punts tan coneguts, que no deixen de ser culs de sac als que tothom hi va gustosament, reivindicarem altres indrets ribagorçans que han quedat en un segon pla. És el cas d'allò que en podríem dir el rerepaís de la seva petita capital, el Pont de Suert. Sortint del nucli urbà i avançant cap a l'est, salvem el desnivell per una carretera de corbes que ens portarà com a punt principal d'interès a l'històric poblet abandonat d'Arillcastell. Per arribar-hi, recorrerem també els pobles de Gotarta, Iguerri, Esperant i Malpàs. Accedir a aquesta vall penjada i aquesta col·lecció de petits nuclis és entrar en una altra dimensió. Un espai muntanyenc més pausat i més silent, el que s'hi arriba, com més ens agrada, caminant. Ens ho explica el guia local Josep Maria Rispa Pifarrer.
1: És un paisatge de muntanya, no de alta muntanya, sinó de muntanya, humanitzat, perquè fixa't que parlem de molts pobles, que al seu moment l'única xarxa de comunicacions que tenien eren els camins a peu, que ara en alguns hi arriben carreteres asfaltades, però en alguns altres encara no, com és el cas d'Arillcastell, que s'hi ha d'arribar a peu i Esperant. I, per tant, és un territori actualment molt poc humanitzat, amb gran interès patrimonial i que, sobretot, posa en valor la necessitat de caminar. Per gaudir d'aquests paisatges hi hem d'arribar a peu.
0: La capital comarcal, el Pont de Suert, es vertebra al voltant de la Nacional 230 que va de Lleida a Pontaut, a l'extrem nord de la Vall d'Aran. Trencant a mà dreta pel carrer de Suix, trobarem una pista que se'n va cap a Gotarta. Serà el punt de partida de la nostra ruta a peu.
1: Gotarta és un poble petitet, situat a 1.100 metres d'altitud, amb una quarantena d'habitants tot l'any, amb molta canalla, i d'aquí comença ja exclusivament per anar-hi a peu un camí que ens portaria fins a un primer poble, que seria Aigüerri, poble rodejat de roques vermelloses, que potser d'aquí vindria el seu nom, no? El poble de les roques vermelles, per dir-ho així, i sobretot és un mirador natural fantàstic per descobrir tot el que és la comarqueta del Pont de Suert.
0: I després d'Iguerri seguirem una històrica senda camí d'Arillcastell que passa abans per Esperant, un altre poble amb topònim d'origen èuscar. Cada cop anem més endins de la vall, cada cop ens allunyem més del cap i casal de la Ribagorça catalana, i això es nota. De la vitalitat de Gotarta hem passat a les dues cases comptades d'Esperant.
1: Esperant té una curiositat, i és que solament hi havia dos cases. Històricament no s'han trobat referències a més de dos cases. I en canvi té una de les esglésies o esglesioles romàniques més espectaculars que podem trobar al territori, la de Sant Sadurní, que recentment ha sigut restaurada gràcies a moviments de gent del territori que han treballat conjuntament amb les administracions per fer possible la seva restauració i conservació.
0: I per fi comencem a veure el punt central d'aquesta ruta pels pobles desconeguts de la comarqueta del Pont de Suert, Arill Castell, un poble abandonat des dels anys 70 del segle passat, però que va ser, en èpoques passades, un dels de més poder al territori. Es troba en un emplaçament espectacular.
1: Estem damunt del cap d'un tossal, amb unes vistes 360 graus espectaculars, amb el qual, des del punt de vista militar defensiu, des d'un punt de vista senzillament de control del territori, per veure on estàs treballant, és un poble estratègic molt difícil d'atacar, per qui fos, perquè ràpidament te podien descobrir. I quants habitants hi podien viure? Les darreres entrevistes que s'ha fet amb gent del territori, del poble de Castell, recorden 7 o 8 cases. Estem parlant de 40-50 persones vivint fins als anys 70 del segle XX.
0: En Josep Maria ens explica que, passejant pel petit nucli de cases enrunades, tenim els suficients indicis per pensar en l'antic castell que dona nom al poble. L'altra part del topònim, Arill, ens l'explica ell mateix.
1: Rep el nom dels senyors d'Arill, que foren una de les nissagues més històriques, més renombrades a la història antiga de Catalunya. I foren, a més, els mecenes del romànic de la Vall de Boí. Per tant, jo sempre, quan hi camino per aquest camí i per altres que hi ha a l'entorn, sempre penso que potser els senyors d'Arill en algun moment, quan estaven construint les esglésies de la Vall de Boí i que vivien aquí, a Arill Castell, doncs transitaven amunt i avall per aquí amb pintors, amb escultors, no?, per portar-los fins a on acabarien forjant aquest gran conjunt d'esglésies romàniques que foren declarades Patrimoni de la Humanitat a l'any 2000.
0: Una nissaga, els Arill, que s'extén des dels segles IX i X fins gairebé a l'actualitat, tot i que ara els descendents que mantenen el cognom viuen lluny d'aquest territori. Però no només la història és un element important a Arill Castell, també ho és la geologia, encara que res ens ho faci pensar. Estem trepitjant terreny volcànic, un seguit d'afloraments de roques volcàniques, materials sedimentaris i una caldera d'esfondrament que estudien cada any i in situ centenars d'estudiants.
1: Hi ha un primer volcanisme més explosiu, que és en lloc a les famoses ignimbrites, que són unes roques sòlides, tirant a colors clars i molt compactes que impressionen. De fet, el topònim local d'aquesta zona, per exemple, on hi ha les ignimbrites, es diu Roques Blanques. Però hi ha una fase menys explosiva, que serien on és el poble d'Arill Castell, on hi ha laves d'andesita, i finalment hi ha aquesta part més sedimentària que va reomplint aquesta caldera que s'ha anat esfondrant i que predominen dos tipus de coloracions. No? Unes coloracions més negres, que seran els carbons que s'aprofitaran després a les mines de Malpàs, i, per una altra banda, unes roques més vermelloses, que seran on trobarem les trepitjades dels arcosaures.
0: En Josep Maria ens ha parlat de les mines de Malpàs, que és el següent poble de la ruta. Des d'Arill Castell a Malpàs s'hi arriba de dues maneres. Una, per una pista clàssica que unia els dos pobles fins als anys 70, però n'hi ha una altra, més al nord, que passa per les mines de carbó. Entre els anys 30 i 60 del segle passat, en aquest punt, s'hi extreia aquest mineral, un fet que va revolucionar completament la comarca. La va omplir de gent d'arreu i va provocar una reacció en cadena, a tomb de la veïna fàbrica de ciment de Xarallo.
1: Lo que fan és l'explotació del carbó que servirà perquè la fàbrica de ciment de Xarallo pugui fabricar el formigó necessari per la construcció dels embassaments, de les preses i altres infraestructures. És com tota una cadena de aquí tenim el carbó, aquest carbó el portem a Xarallo, allí fabriquem el formigó i aquest formigó el portem per fer les preses centrals i canals. I aquesta producció de carbó que va durar fins a finals dels 60, l'empresa pionera va ser la MIPSA, la Minera Industrial Pirenaica S.A. i després ja a finals dels 40, doncs l'ENER ho va absorbir, que l'ENER era l'encarregada de tirar endavant tota l'explotació hidroelèctrica de la conca de la Noguera Ribosa.
0: Explica en Josep Maria que fins i tot per comunicar la mina de carbó de Malpàs amb Xarallo es va arribar a construir un telefèric amb vagonetes que recorria una distància de 7 quilòmetres. No va tenir gaire èxit, els tensors no van funcionar prou bé i la crua climatologia de la zona va fer la resta. Història, natura, geologia, indústria i encara ens queda un aspecte més a destacar d'aquesta recòndita vall. Té a veure amb els cocodrils. Sí, sí, cocodrils. I és que fa uns 250 milions d'anys, aquestes terres van ser trepitjades per arcosaures.
1: Els arcosaures són anteriors a l'arribada dels dinosaures, parlant de fa uns 250 milions d'anys, més o menys, i eren petits cocodrils de 50-60 centímetres, una mica més, una mica menys, que en un ambient humit, com era aquest, i en superfícies, evidentment, ocupades per l'aigua, anaven deixant les seves trepitjades marcades. Queden allí, després hi ha moviments que fan que el que era un fons es converteix en un vessant, i ara te les trobes repartides amb tot un territori molt proper a Eric Castell.
0: Deixem-me el pas i girem cap a l'oest per anar tornant cap a Gotarta i el Pont de Suert. Completarem així una ruta que l'Ajuntament del Pont de Suert a poc a poc vol anar promocionant i que en uns gairebé 16 quilòmetres ens permetrà descobrir paratges tranquils de muntanya, història en els seus pobles i pedres, vulcanisme amagat, un passat industrial i la petja d'animals prehistòrics en una vall elevada i de grans vistes.

0: Ασθένας.
1: És temps per fer senderisme, és temps per rebre i saludar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Maria, adéu, vos guard.
1: Bé, doncs amb el Xavi anem a aquesta ruta que rep el nom Los 3.000 Ibones.
2: Ah, això mateix, reprenem la proposta de les dues darreres setmanes, és aquesta travessa circular entre Aragó i França, que es diu, com deies, la ruta de los 3.000 Ibones, i a l'etapa d'avui, la tercera, unirem els refugis de Miguelo amb el de la Rivet, en una etapa, podríem dir, de transició entre etapes dures, de fet és l'etapa més curta de recorregut i de desnivell positiu, i que amb prou feines passa per Ibones més enllà del petit llac de Suyent.
1: Doncs vinga, anem a descriure la ruta, que comença per aquest nom tan curiós, Miguelo.
2: Això mateix. Sortim del refugi de Miguelo, quasi als 2.300 metres d'altura, i hem de baixar als 1.300 metres de la ruta d'Aste. Traspassem la presa d'embassament i després d'un tram pedregós pràcticament pla, ja veiem al davant la forta baixada que ens espera. No patiu, però, perquè el camí està molt ben traçat i, a més, curosament indicat perquè no es facin múltiples dreceres que erosionin la muntanya i lograr que només hi hagi un únic camí. I després d'innombrables llaçades, pràcticament totes seguides, deixem enrere la pedra i pel costat d'una fageda acabem d'arribar al fons de la vall, entre bosc de ribera al costat del riu. Arribem en una carretereta asfaltada que agafem amunt i entre arbres de grans dimensions arribem al pàrquing del final de la carretera, on hi ha una gran casa d'informació del Parc Nacional dels Pirineus. Traspassem un puntet sobre l'Agaf de Rens i ens posem en una batalla de primera divisió, és la Batosa de Bebut, amb exemplars que s'alcen 30 metres ben bé per sobre nostra, en un tram esplèndid, humit i acompanyat de molsa per l'Obaga. Aquí, per camí ample i suau, anem remuntant la vall, deixem enrere la Batosa i anem entrant en una zona de pastura on és fàcil que en un racó o altre trobem algun ramat de bens. Passem vora la presa del llac de Suyent, bucòlic, tot embolcat de pastures, i a l'entrada d'aigües del llac deixem el camí principal i anem derivant cap a la dreta, planejant vora el riu. Veiem a l'altre cantó la cascada de Don Blas i anem fins a la cabana de Don Blas, que utilitzen els pastors de la zona, junt amb un altre refugi del costat que aprofita una gran roca. Aquí s'acaba el sender tranquil i planer i arrenca la pujada del dia. Tenim tres trams diferenciats. El primer, després de traspassar de nou el riu per una palanca, hem de superar el desnivell que el seu dia va crear la gelera principal per enfilar-nos a una vall lateral. Un cop superat aquest primer tram, tenim un segon tram planer que combina algun aiguamoll amb algun tram pedregós i algun tros herbat, tot creuant diverses vegades el petit torrent que anem remuntant. I al final de l'etapa, el tercer tram, no ens salvem de pujar una mica fort per acabar de vèncer els 450 metres de desnivell que hi ha entre la cabana de Don Blas i el refugi de la Rivet. El camí està força ben traçat i anem fent ziga-zagues, combinant herba i pedres i alguns esglaons construïts. Anem traspassant també el torrentet per petites passeres de troncs i acabem d'arribar al refugi. És un edifici relativament gran, ja antic, però molt acollidor, amb l'interior tot de fusta. I si l'etapa se'ns ha quedat curta, podem aprofitar la tarda per acostar-nos als propers llacs de Bad Crever, un centenar de metres més amunt del refugi, seguint la que és la ruta normal que utilitzen els francesos per assolir el Valaitús, aquell gegant dels Pirineus que hem vist o que havíem vist a les dues primeres etapes per la cara sud i que des dels llacs de Bad Crevere podem veure per la cara nord.
1: Doncs molt bé, que després de la descripció d'aquesta ruta estem per fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 11,2 quilòmetres, no deixa de ser una passejada.
1: Desnivell, volem dir, en aquest cas?
2: 760 metres de desnivell positiu i 990 metres de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Quant de temps hi invertirem, aproximadament?
2: Posem-hi 5-6 horetes, més que res per poder gaudir de la Batosa de Bebut i el bucòlic llac de Suyent. Puyent.
1: De moment havíem tingut dues etapes bastant complicades, de 3,5 sobre 5, però el grau de dificultat aquí ens el fas baixar una mica.
2: Sí, aquesta no se'n va més d'un 2 sobre 5, bàsicament pel desnivell de baixada.
1: I on trobarem referències?
2: Doncs, com hem dit a les altres etapes anteriors, a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta, que és 3.000ibones.com, 3.000 amb números, tot junt, 3.000ibones.com.
1: Vinga, Xavi, fins la propera, fins la setmana que ve, que anem ja per la quarta etapa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
1: Doncs avui sortim de l'encisadora illa de Skye i ens endinsem cap a Pitlochry. Abans, però, passarem per l'Ilian Donan. Pitlochry és una vila plena de cases victorianes. Continuarem el camí cap al llac Ness i les ruïnes del castell que el presideix, Lungwarth. Continuarem cap a Inverness, una petita ciutat de 60.000 habitants travessada pel gran canal de Caledònia i que és la capital, la gran capital de les Highlands. I acabarem a la costa est, amb un lloc que associem al golf i al bon cinema. Tercer capítol de 4, els quaderns del viatger, sobre Escòcia.
3: Un cop sortim de l'illa de Skye, nosaltres vam fer nit a Isle of Locals. No m'aturaria massa, és un poble per dormir, punt, no hi ha més. És com els que vigilen el pont per creuar a la illa. Té l'alçada per sortejar els vaixells que puguin creuar per sota. És llarg i és alt. Té una pendent maca, hi havia gent que el feia amb bici i dius, bueno, la part que baixa molt bona, però hi ha una part de patiment que no sé si et val la pena. Aquell dia la parada era Inverness i de camí cap allà vam fer el castell de Ilian Donan. Nosaltres ens vam aturar en el pàrquing, vam fer la volta pel costat, no hi vam entrar-hi. Potser sí que és un dels castells que val la pena aturar-se per la bellesa del castell i perquè potser és els que està més ben conservats per dins, que s'hi han rodat pel·lícules allà. Nosaltres ens ho vam plantejar, doncs, d'estar al matí allà, però sí que és veritat que potser ens retrasava per arribar després i poder veure les altres coses que teníem planejades per aquell dia. Ens vam aturar a primera hora del matí, just abans que el pàrquing s'omplís de gent. Vam agafar-nos un cafè a la cafeteria i vam fer tota la volta pel petit llac que hi ha un pont, quatre fotos per allà, l'indret és maco, i vam tornar al cotxe i llavors ja hem seguit la ruta. Anant cap a Inverness, nosaltres ens vam aturar a Pitlochry. És un dels pobles potser més turístics que ens vam trobar. És un poblet molt petit, val la pena caminar-lo, està ple de botiguetes, el carrer més cèntric, on passa la carretera, està tot ple de botiguetes locals, totes les cases són de pedra, totes cap endins tenen el seu jardinet ben cuidat, amb les plantes. Realment és bonic de passejar-hi. És un poble simpàtic, és petitó, és per aturar-te i té un món, va a alguna cafeteria, caminar, veure'l i dir, vinga, doncs ja podem seguir. Vam fer el llac Ness, volíem anar per Fort Augustus, però al final creiem que ens separàvem una miqueta de la ruta i llavors vam anar al Drumna Drohid. Hi ha unes runes d'una antiga fortalesa. Com a punt, entre cometes, més català, és que és l'únic pàrquing gratuït de la zona. Ens vam aturar només per observar-lo des de fora, el castell de Lungwarth, que té les vistes al llac Ness. És molt bonic, o sigui, val la pena aturar-se i pagar l'entrada per entrar a la fortalesa. Després de 3-4 dies veient llacs que semblen mars, realment em va decebre el fet de... És un llac que és gran, però és molt allargat. Els altres et dona la sensació com que estàs veient un mar, o estàs veient, no, com un golf, i veus el que hi ha a l'altra banda. En el llac Ness, la sensació que et dona és com un canal. O sigui, és molt allargat, però no és molt ample. I potser t'imagines que serà com els llacs més espectaculars d'Escòcia, perquè és el més famós, però realment, potser per punts de vista, no, per balcons, per poder-lo observar, em van agradar més, em vaig sentir com... Uau, que guapo, perquè amb les valls o les muntanyes... Amb el llac Ness no vaig tenir aquesta sensació d'espectacularitat, però és el llac Ness, llavors, i havies d'anar-hi. Al Drumna Drohid hi ha un restaurant, un centre d'interpretació del llac, també hi ha un petit port, doncs, que hi ha el creuer del llac, no?, que fa diverses parades, una d'elles és en aquí, i hi ha un restaurant. També com a punt, amb la ruta em va bé, puc parar aquí, hi ha la típica imatge del monstre del llac Ness, per fer-te la foto turística, per fer la turistada. I és un punt on vam veure també molts autocars com punt així d'interès turístic. El monstre, doncs, el vam buscar, però no va treure el cap. Inverness, la capital de les Highlands, jo crec que és dels punts, una ciutat que és prou visitable. No seria allò de dir, oh, hem de fer el checklist de punts d'interès turístic, allò molt rellevants, però sí que és veritat que un cop estàs en aquesta zona, no, de les Highlands, que val la pena, no, com estem comentant aquí, que val la pena visitar, jo crec que val la pena passejar-la un dia. El mercat que tenen allà, que és així com antic, de ferro... Vas caminant pel carrer i dius, ui, aquí està el mercat, el castell, i sobretot passejar pel riu. Tenen al costat, de manera així artificial, doncs, les illes Nessie, que vas caminant pel costat del riu, a la llera del riu hi han fet un passeig. Recomano anar pel cantó esquerre, perquè és on hi ha les casetes, i no sé, és més agradable, per dir d'alguna manera, i tens l'entrada a aquestes illes Nessie, que són punts de terra del riu, que és un riu ample, per poder-hi passejar. És dels punts agradables de la ciutat. Has de caminar un quart d'hora, 20 minuts per arribar-hi. I sobretot el centre. El centre d'Inverness és petitó, és així tot empedrat. També, òbviament, ara, malauradament, no, doncs totes les ciutats tenen les mateixes botigues en el centre. És una quadrícula ben petita, però que en un moment la tens feta, però que és agradable, és maco de veure. El punt més fotografiable de potser d'Inverness és el pont que creua el riu que dona cap al castell. O sigui, és com la imatge, no?, potser d'Inverness, perquè realment al final l'altre és una ciutat a l'ús, però aquell punt, no?, amb el castell li dona el toc més fotogènic. Seguint la nostra ruta, quan vam estar a Edimburg, l'endemà havíem d'anar a dormir a Stirling i parar pel camí, nosaltres el que vam decidir és anar a St Andrews. St Andrews és una ciutat universitària on s'hi ajunten dos mons. Per una, el món universitari, per la universitat així antiga que té, i per l'altra, el món del golf, on té el camp de golf més antic del món. És una ciutat costera, la pots fer aprofitant la tarda. Jo crec que és una de les ciutats que val també la pena de visitar, sobretot si t'agrada, doncs, això, el món de l'esport, pel simple fet i la curiositat de passejar per uns dels camps de golf més antics del món. I, de fet, un dels greens està al carrer, o sigui, està al costat del carrer, que tu vas passejant i pots veure un dels forats que té el camp. Fins i tot, per arribar-te a la platja, com a nota així més filmogràfica, que on es va rodar Carros de Foc, creues aquest camp de golf, o sigui, el creues pel mig, amb una nota que et diu, al tanto, que aquí s'hi juga i pot caure la pilota al cap. Hi ha una badia que s'hi pot entrar. Nosaltres, malauradament, ja vam arribar tard, sobretot tenir present que a partir de les 5 de la tarda moltes coses tanquen, per tant qualsevol visita que es vulgui fer ha de ser pel matí o abans de les 5, perquè és això, crec que l'última visita ja era com a les 5 i mitja, ja era l'última hora per entrar, crec que tancava a les 6 com a molt tard.

I així posem el punt i final al programa d'avui. Ha estat, com sempre, un plaer acompanyar-vos una setmana més en aquesta aventura que hem fet l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Fins la setmana vinent. Que tingueu una molt bona ruta.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Xato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
6: Quan trobes el que busques...

0: d'animal?
1: Ah, sí...
2: Bueno...
0: Ja coneixes l'actualitat, ara... Dos homes se'n van de festa amb el cadàver del seu amic. Aquesta notícia només es pot comentar amb una...

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplen Flip Flop. Ho entens ja?
1: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: Als 60.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Si algú et parla malament de mi, cal preguntar si ho pot demostrar. I si no pot, millor que abans de parlar, aprengui a callar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hem conegut el nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya el juliol, molts precisament buscant el sol. Van ser gairebé 2.400.000 persones, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Això és un 0,8% més que l'any passat. L'estada mitjana va ser de 6,4 nits i van gastar un total de 3.700 milions d'euros, un 13% més que el juliol del 2025. I els turistes donen, òbviament, feina als hotels i restaurants. És per això que el sector turístic de la Costa Daurada preveu que l'any que ve podrà ja allargar la temporada fins al desembre. Ara l'acaba al novembre, Judit Quarta.
2: Sembla que el triangle és a punt de tancar-se. Els turoperadors veuen que hi ha turistes per portar-los fins a Reus i distribuir-los per la Costa Daurada. L'aeroport de la capital del Baix Camp està disposat a obrir fins al 6 de desembre. El pont de la Constitució ara tanca el seu operatiu a principis de novembre per acollir-los. I al tercer lloc, els hotelers també estan disposats a obrir un mes més i arriscar-se a allargar contractes. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
3: I aquí hi ha el risc, evidentment, no? L'empresari sempre arrisca. Amb això volem també, d'alguna manera, animar l'aeroport que també, comptes de tancar a començaments de novembre, tanqui a començaments de desembre, perquè el turoperador, si té llits i té aeroport, li és molt més fàcil fer l'operativa, d'alguna manera, no?
2: Dels 58 hotels que té la capital de la Costa Daurada, només obren a l'hivern entre 5 i 10 establiments.
4: A Ràdio Vila-sacra cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer.

0: els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Cap de setmana memorable?

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 94.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adéu, adéu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Radio Vilasacra.cat

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Compra amb l'app de Bon Preu Esclat Té Premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au.
4: Mira que bé.
5: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
6: Busques inspiració?
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
2: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles XIII, XIV o XV. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
1: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: cobre.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vintena Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Som fills d'un món que cada dia es fa més gran. El temps no s'atura i mai no ho farà. I com més temps passi, més gran ens semblarà. El món s'expandeix infinitament com tot l'univers. Però imagineu que per un moment algú es proposa recórrer-lo tot de dalt a baix. Algú es proposa fer-lo petit. Amb el pas del temps, ens n'adonarem de la grandesa de ser eternament grans, de mai poder-lo atrapar del tot.
2: Hola, la Carmeta, sabeu a quin número està?
3: Sí, està esperant allà, aquella vos flanques.

0: Molt bé, sóc el Ricard. Com estàs? Vostè viu aquí?
1: Sí, Vic a Roses. Aquí és el magatzem on treballo.
0: Ara mateix som a dins d'una d'aquestes casetes que hi ha al port de Roses.
1: Sí, és un magatzem que està compartit amb una altra persona. Tots els magatzems són compartits en dues persones.
0: Aquest magatzem que vostè diu és una sala petita on hi veig que hi té de tot. Bicicletes, cubells, de tot, de tot.
1: És un refugi. Quan plou, tot això s'emplena de gent.
0: Què vol dir?
1: Que venen pescadors a refugiar-se i aquí a vegades se queden un rato i fan tertúria, expliquen les seves hazanyes.
0: Què li expliquen els pescadors?
1: Pues expliquen el mal temps que han passat, les bones pesqueres i el que agafaven, cosa que ara ja tot això no hi és. Es pesca, però no com abans, que es pescava tant.
2: La Carmeta ha viscut tota la vida a Roses. Ens ha rebut a la caseta número 7 del port de Roses. Entre andròmines ha estès una xarxa per pescar. La història que avui us expliquem és la d'una sergidora de xarxa de pescadors. Una dona que viu com abans, com sempre.
0: Jo l'he intentat trucar avui, però no hi havia manera de localitzar-la.
1: Pues mira, ja m'han localitzat per mediació d'un altre senyor.
0: Com és això? No té telèfon, vostè?
1: No, el vaig treure perquè a casa tothom fa servir el mòbil. Jo i el mòbil no estem d'acord. Perquè em puc fer una ensopegada i caure de morros i pelar amb el nas.
0: Per tant, la gent ja et localitza sense necessitar...
1: Sí, aquí, com que saben que tot el dia estic aquí al port i me coneix tothom, pues, la gent ja sap on te troben. I si no es dona el recado al meu home, o al meu fill, o al meu net...
0: I a què es dedica?
1: Me dedico a tota classe de pesca, tant de la rastra, com de tresmall, com de taranyina, ho sé fer tot. Inclús ara m'he dedicat a fer cortines, que tenen molt d'èxit, i els hi faig. Una de les tals és aquesta, que tinc aquí preparada per ensenyar-los-a.
0: Són aquestes cortines com de pescador, eh?
1: La xarxa és de pescador. I aquesta xarxa ara ja no la fan servir perquè últimament fan servir el plàstic. Abans era cànem i cotó. Primer cotó i després va sortir el cànem.
0: Vostè va entrar al món de la pesca a quina edat?
1: Pues vaig entrar al món de la pesca als 10 anys. Jo vaig néixer aquí a Roses i el meu pare era guardamolls i vivíem aquí en el port. I em va posar a 10 anys a aprendre de cosir xarxa en una casa que teníem molta. I érem tres noies que apreníem. Vàrem estar 3 anys i 3 mesos cosint xarxa. Llavors ja vaig començar a anar a jornal i en guanyava alguns centis.
0: I encara ara li encarreguen, eh?
1: Sí, encara ara m'encarreguen xarxa, perquè no hi ha ningú que ho faci. Ho ha plegat tothom i ningú vol fer-ho.
0: A aquella època vostè amb 10 anys ja va començar a sergir.
1: Sí.
0: I al col·le?
1: Al col·le vaig deixar-lo perquè el meu pare va voler que fes això i ja no vaig anar a conferència. Tampoc me va interessar perquè no tenia cap per estudiar. Me n'arrepeneixo, de no haver estudiat.
0: I fins quan ho farà, això?
1: Fins que tingui salut i cames per poder venir aquí al port. Llavors es plegaré. Però tant que tingui salut i pugui caminar, vindré aquí al port.
0: El seu ofici és el de sergidora.
1: Sí, remendadora, aquí diuen. És un ofici com un altre, però és clar, vol els seus dies, les seves hores, i a més, has de saber tallar, muntar per la classe de pesca que volen. Has de tallar igual que com aquell que fa un vestit. Vol els seus patrons i les seves malles. Tot segons el mallatge, muntes per una temporada i segons com, muntes per una altra.
0: Encara en queden, de pescadors de rastre?
1: Sí, són les barques que queden actualment i, bueno, es van aguantant, però fins ara l'Estat els hi donaven
0: indemnització.
1: Indemnització.
0: Una ajuda.
1: Una ajuda, quan la deixaves, te'n donava la meitat de diners que t'havia costat. Però em penso que ara ja ho han tret.
0: El seu fill s'hi dedica, això, no?
1: El meu fill se dedicava, com el meu home, al tresmall, la xarxa petita, les embarcacions petites d'aquí, en terra, de vora la platja, a la costa. Però el resultat és que, com que no hi ha pesquera com abans, ha trobat una barca que es guanya molt bé la vida, que és de la rastra, i s'hi troba molt bé.
2: Definició de sorgir al Diccionari de la Llengua Catalana. Refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada o esclarida.
1: Bon dia! Adéu! No puc passar si no saludo la gent. Hola! Vam anar a la peixateria.
3: Molt bé.
0: Què tal?
1: És el meu jefe, ara. Abans era un altre, però ara és ell. La seva dona i l'empleada. Ho tenen molt bé posat. Ho saben molt.
0: Què prendrem?
1: Prendrem un tallat.
0: Esmorza poc, vostè?
1: No, jo em aixeco cada dia a les 6 del matí i crido el meu net, que viu a sobre, en el pis de sobre, i esmorzem tots dos, llet i cafè i una mica de pa o galetes. Li preparo un bocata i se'n va cap al col·legi a agafar l'autobús per anar a Figueres. I llavors aguanto fins a la una.
0: I què li explica el net?
1: Està estudiant, com en dieu això, de dissenyador, que fan dibuixant, i vol seguir amb aquest tema.
0: Però no li agradaria que continués una mica el negoci de l'àvia?
1: No, no, no. Ara, aquest moment, no. Abans sí, però ara no. No li veig futur.
0: A la pesca no li veu futur?
1: No, no li veig futur. Actualment no. Ojalà canvi, però no li veig futur. Últimament, ara, estan, ja queden tres barques d'agafar anxova. I han hagut d'anar a pescar a Blanes i a Palamós, perquè aquí no hi ha res. No sé per quin motiu allà pesquen i aquí no es pesca. No sé, és que no ho entenc. No ho entenc. Abans aquí hi havia hagut moltíssimes barques. A Roses hi havia 20 teranyines. Va haver gaire un any que varen venir hasta de Huelva a pescar aquí 30 i 40 embarcacions. I aquestes embarcacions tothom se guanyava la vida. Però és que ara el peix que agafen és tan petit que és matar, matar. Van a matar. Però és clar, es comprèn. Han de portar el pa a casa. Encara que els hi donguin pocs cèntims, han de portar el jornal a casa perquè no poden viure. No sé, molt, molt malament, molt malament.
0: Em sap greu quan diu això de que cada vegada hi ha menys pescadors i cada vegada hi ha més turistes.
1: A mi m'agrada que vingui el turisme, perquè ha donat vida en aquest poble, molta gent s'hi ha guanyat la vida i molts han quedat igualment com estaven. Però ha sigut bonic perquè s'ha promocionat, s'ha sortit a mitjans de comunicació i estem molt a prop de la frontera, que ens salva el francès.
0: Vostè parla francès?
1: No, jo comprenc petit poc.
0: A vostè la coneix tothom aquí al port?
1: Sí, tinc la gran sort que me coneix tothom.
0: Què ha fet perquè la conegui tothom?
1: Sí, perquè el caràcter, el veure-me fent xerxes aquí, sentada, i sóc filla d'aquí, sóc nascuda aquí en una casa de tocar al port, doncs la gent me coneixen de tota la vida, des de que vaig néixer.
0: Per tant, vostè també deu conèixer pescadors molt antics d'aquí, no?
1: Sí, molts que ja són jubilats i molts pobrets que ja han mort. La vida marítima era molt, molt dura, perquè no hi havia tant. A la meva època no hi havia tant de motor com hi ha ara, perquè, és clar, llavors jo recordo que era petita i anaven amb gasoil, amb fuel. És molt diferent, molt, molt diferent.
0: Recorda alguna anècdota aquí al port que hagi passat?
1: Aquí al port n'han passat diverses. L'any de la fred, que va cremar les oliveres, les barques varen entrar a les 4 de la tarda, amb una tramuntana i una fred que feia que els homes li quedaven els dits gelats. Alguns varen canviar la pell dels dits. Això jo ho vaig viure. Tenia 22 anys. Va ser molt, molt fort, molt fort. Mira, va cremar les oliveres. Després n'hi ha hagut altres, d'anegats. Era molt petiteta. Jo vivia en la casa aquesta a la vora del port. A la nit vam sentir molt de crits. I era una gent, una família que els deien a Cal Pelut, que se'ls va tombar el bot i varen venir a parar tots a la paret del moll arrapant-se per poder-se salvar i varen morir anegats perquè era fosques i no s'hi veien. Jo recordo que la meva mare es va aixecar i va telefonar a la comandància de Marina i varen venir i alguns ja eren anegats. Això ho recordo.
2: Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol, amb la meva barca. Us faria adéu al port, un adéu ple d'enyorança. Entre l'escàlem i el pit, m'enduria el goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Miquel Martí i Pol.
0: Carme, després de tants anys dedicada al món de la pesca, sergint en aquest cas tot el que sergeix, què li agradaria deixar?
1: Jo deixaria tal com està, que la gent sigui amable, atendre el turisme i el que vingui, sense ser turisme, i que faci el bé possible els col·legis que ensenyin a la mainada a respectar-se uns als altres, que acullin els papers que tiren per terra, les bosses de plàstic, que tots anirien més bé i més nets. Això és el que han de fer. Ni tanta porqueria de gos. El que vulgui un gos, que l'estimi, però que reculli, com se'n diu, excrements, excrements. Això és el que han de mirar, que el poble sigui net.
0: Carme, si torno a Roses ja sé on trobar-la, eh? A la caseta número 7.
1: Moltíssimes gràcies d'haver preguntat, i si he fet algun fallo i algú ho sent, que me perdonin. És la meva manera de ser.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Ràfegues ràpides de ràdio. Tu tens aquesta sensació, també?
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Què dius ara?
4: Sí, sí.
6: Perquè tots hem de fer el que fa tothom.
7: Hola!
8: Sigues intel·ligent.
9: Fer volar la imaginació.
10: Sí.
11: Eternament.
8: Ai.
12: L'opció dels que en saben.
13: Yeah, yeah, yeah.
14: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
3: A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides. Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Avancem junts.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: L'oferta cultural de la nostra comarca mai m'havia tret tant. Potser em faig gran i tinc més present el consell que dona el filòsof Bertrand Russell a la conquesta de la felicitat. Per ser feliç cal tenir aficions, quantes més millor. Els caps de setmana se m'omplen de possibilitats. Al passat, per exemple, hi havia activitats als Aiguamolls amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. I coincidint amb aquesta efemèride, vaig llegir al diari que la Generalitat acaba de prohibir la captura d'aus cantores per evitar una sanció de la Comissió Europea que ja estava en marxa. Concretament, parlem de la cadernera, el passerell, el pinsà i el verderol, tots ells fringíl·lids en declivi. Els ecologistes estan molt contents i els ocellaires molt enfadats perquè ja no podran celebrar els seus concursos d'aus cantores. Resulta que aquests ocells no es reprodueixen bé en captivitat i per això els havien de capturar. Així que mentre altres països d'Europa és costum alimentar els ocells, especialment durant l'hivern, quan ells tenen més dificultats per trobar menjar, aquí encara ens dediquem a tancar-los en gàbies diminutes per fer-los competir. Doncs jo la trobo encertada, aquesta amenaça de sanció. Què passa amb els pobres ocells? Que pel que es veu hi ha gent que no els semblen dignes de protecció, tot i trobar-se en perill d'extinció. Potser que n'hi ha molts, però segur que n'hi ha molts. Els pardals, per exemple. Jo que em quedo boca badada cada cop que veig un xoriguer, i mira que n'hi ha, o una cigonya, o un mussol, mai me'ls havia mirat gaire, els pardals, francament. Però conec un parell d'ornitòlegs aficionats, i gràcies a ells he après que els pardals, sense anar més lluny, estan desapareixent. Per què quan parlem d'espècies amenaçades només ens venen al cap tigres, lèmurs, orangutans i altres bèsties que segurament no hem vist mai? La cura del nostre patrimoni natural no és cultura, també? I no l'hauríem d'inculcar als nostres fills? M'agafen ganes de fer una excursió en caiac pel Ter. Segur que veuré ocells i tortugues i serps i potser descobriré caus de teixons com el que em vaig trobar dilluns quan treia a passejar el gos davant de casa. I gaudiré pensant que molt a prop encara hi ha guineus, llebres, conills, llangardaixos, eriçons, genetes, mosteles, fagines, bisons, turons. I si veig una llúdriga, li dedicaré la troballa a en Bertrand Russell.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Ei, tuc-tuc-tucans, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
6: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra van escorcollar el pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons han informat a aquesta emissora. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Es va cordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquest cap de setmana. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
2: Hem de millorar les seguretats, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
1: Ara per ara, la investigació continua oberta.
3: Que hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
2: Els 60.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Se me muere un diente. Dame ni el latocito pele y me va a dar dinero.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
7: Repetiràs.

0: en el 107 de la FM.
1: Tanca els ulls.

0: barquers que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
3: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix d'un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
2: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
3: Adéu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
4: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
5: Adéu, adéu!
6: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
7: Adéu.
6: Ser cívic és tenir servei.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: Un, dos, tres, raona un cop més.
3: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmeti els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes?
7: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
8: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
9: Notaràs la diferència.

saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb Gencat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció al que s'ha descobert en un estudi coordinat per l'Hospital de Sant Pau. Està embarassada durant una sequera, augmenta el risc de part prematur o que el fetus creixi menys. Per què exactament, Susana?
2: Les sequeres s'associen a més probabilitats de prematuritat o, si l'embaràs arriba a terme, de creixement fetal insuficient, o sigui que els nadons neixen més petitons. Si la sequera coincideix amb episodis de calor extrema, el risc incrementa, com explica el doctor Ottavio Ranzani, coautor de l'estudi coordinat per Sant Pau.
3: Durante un embarazo, si la madre fue exposta a sequía más ola de calor, este efecto en el parto prematuro es mayor.
2: Tot i que la recerca s'ha centrat en embarassades del Brasil, segons els investigadors, els resultats són extrapolables a altres regions del món, com la conca mediterrània, on els episodis de calor extrema i sequera són cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: I parlant d'emocions.
5: 55.
4: Exacte.
6: Papa, m'expliques un conte?
7: Una noia, de vermell, en coneix un en un bar, un tal llop. Sí, el nom, déu-n'hi-do. Entren junts en un cotxe. Diuen que van a veure l'àvia, però jo crec que hi ha feeling.
8: És això ara, la Caputxeta?
7: Les històries canvien.
9: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
7: És una altra història.
10: Rosa y Pepe, vengo a escuchar que es el equilibrio de la radio. El que os mantiene a vosotros a raya.
11: Para.
12: Seré tu euforia y tu incondición.
13: Incondicionals, oi?
14: Incondicionals.
13: Vostè també, Rosa Maria.
15: Bueno, yo no tan com ell, però...
10: Pero lo escuchamos todos los días y lo escucho porque hay un buen coordinador aquí.
16: Gent així et posen feliç, ostres. Home, ja...

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Uy.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà i igualen la diversitat funcional en les demandes socials al 2025. La memòria de benestar social del Consell Comarcal mostra un increment en la pressió sobre el sensellarisme i ja se superen els 10.000 usuaris atesos. Pau iniciarà a mitjan setembre el nou servei municipal d'àpats de migdia. Fins ara 6 persones han sol·licitat el tràmit per fer ús del nou servei municipal, que s'iniciarà el 14 de setembre. 316 places d'aparcament passaran a zona verda a partir de l'octubre. L'Ajuntament de Figueres justifica la mesura per les peticions del veïnat i anuncia la pròxima zona verda al Ratlli Sud.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
1: T'ha anat bé de gust la rutina?
0: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.

0: Radio Villa Sacra Sieg.
1: Cap de setmana memorable?

0: tennis, anyone?
1: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Soc Sonsion, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, em fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer els litres de llet que vulguis. 4 litres de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litres de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està, res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust, i si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis, i ja dic, és molt fàcil. Adeu.
2: Ràdio Vila Sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
2: Això és Ràdio Vila Sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.
8: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
9: Ja ho sé.
10: Ràdio Vila Sacra.

Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Uno, dos, one, two, tres,

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Proximitat.
2: Participació.
1: Educació.
2: Informació.
1: Connexió.
2: Companyia.
1: Cultura.
3: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Empúria Brava, quan passis per davant...
6: Mira, para, para...
5: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
6: Uau!
5: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fills.
8: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.

0: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Els 60.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.

Radio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà. L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Xavier, et felicito, que som una família ja, escolta'm, cada dia més gran, eh? Una abraçada.
4: Bueno, m'ha agradat molt sentir una persona de l'Escala, eh? Tot el que t'han dit durant aquests dies, doncs t'ho repeteixo. Bueno, mira, que... O sigui, ja ho sé que molta gent diuen que per això, com ho diuen, no dels gustos i de... Bueno, doncs bueno, a veure, les persones que escoltem el programa, les persones que estan treballant pel benestar de la gent gran, però jo ho dic en general, en tots els àmbits, tot el que es diu, perquè hi ha molta gent amb bona fe, amb molt bon treball, amb molta preparació, amb molta educació, amb molta formació, veure tot el que sigui, molta. Clar, qui controla? El controlador.
5: Jo diria, vinga, m'heu fet tanta falta, perquè vos he trobat molt a falta, i ara de tot este clot que tenim, a veure com ne sortirem. Ja veurem si Déu mos ajuda, però no. M'alegro molt de sentir-te i moltes gràcies de tot.
6: Deixa un missatge.
7: Associació Rempen Flim Flam. Ea, ea, du, du, a.
0: Associació Rempen Flim Flam. Ho entens ja?
7: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
8: Doncs això i així de clar.
0: Des de Girona.
9: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: El 60.
2: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels reincidents. L'entitat ho ha dit aquesta emissora arran de l'apunyalament mortal de dimarts que ha trasbalsat la capital del Bages. Manresa, Nati Adell.
2: La Federació demanarà hora a l'Ajuntament per parlar des de la calma sobre com fer més segura la ciutat anant tots a una, tant des de la vessant social com la policial. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora el president de la Federació, Jaume Canudes.
3: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
2: Tenint en compte que els menors implicats amb el crim tenen antecedents, fins i tot un d'ells va estar intern en un centre de justícia juvenil, Canudes demana.
3: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: la Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
5: El Guillem Plujà avui ens dirà bon dia amb aquella alegria que ens porta cada dia. Bon dia, Guillem Plujà, des de Garriguella.
6: Petonets, bon dia al dematí, pels que s'aixequen i se'n van a dormir.
5: Després d'haver fet pipí.
6: Sí.
7: I rentar-se les dents.
6: Ja sé, Josep, que t'has llevat, però ja has esmorzat.
7: Home, estic esperant a tu, perquè el primer que et vull dir, i no em diguis que no, eh? Pel molts anys, eh?
5: Si sé que li dius això, hagués portat un macarró.
6: Ah, que bo! Xavi, ves al tanto, que avui la cosa va de canto, eh?
5: Si m'ho dius tu d'aquesta manera, jo en aquest moment em menjaré un tros de pera.
6: Molt bé. Ai, carai. Ai, carai, deia un pagès tornant a la professó. Això sí que aquest és el nostre senyor que un collons el porta emprès. Bueno, anem pel temps. Vinga, tenim, vinga, de màxima avui, vinga, 6,9. Vinga, i no plou. La mínima ha sigut 5,9 i tampoc no plou. Vinga, l'humitat, 43. I la tramuntana ha arribat a 53, una tramuntaneta d'aquella que fa posar mitja gana. Vinga, la pressió és alta avui, 1015,3. I demà pujarà més. Aquest cap de setmana serà un cap de setmana maco, sense núvols i per poder anar a passejar. Vinga, què?
5: M'ha agradat sentir el temps, tot i que no et diguis Vicenç.
6: Digue-li a en Josep que digui alguna cosa, si no d'aquí et fotrà de tots a fora, eh?
5: Josep, has de parlar per poder continuar.
7: Jo, escoltant, aprendré molt més.
6: No rima això, Josep.
7: No, però és igual, ho dic igualment, tio.
6: Ai, senyor. Belles oracions avui farem, perquè avui us faré belles oracions, perquè tots sigueu més bons, i amb la primera, anem per la primera, que el rellotge ja comença a anar al darrere. Diu, pare nostre del petit, Déu l'ha fet i Déu l'ha dit. Diu, nostre senyor es va llevar, amb la mà dreta es va assenyar. Diu, amb la mà esquerra es va calçar, nou altars va visitar. Diu, nou maries hi va trobar. Nou maries, què feu aquí? Bategem el fill de Déu. I quin nom li posareu? Diu, nom, sobrenom, salvador de tot el món. Corretja d'or durada, que li ha posada? La mare de Déu. I qui l'ha acordada? Sant Bartomeu.
5: Quina meravella, quina alegria, Guillem Plujà, aquesta poesia. Ara et convido a esmorzar.
6: Pues espavileu-se, que de seguida vinc, perquè avui la gana m'apreta i ara vinc.
5: I dorm un picolín.
6: I dorm un picolín.
5: Amb aquesta orientació, tothom es troba molt millor.
6: Efectivament. I tothom va molt calent.
5: Conduint en el seient.
6: Conduint en el seient. Xavi, hi haurà sorpresa aquest dematí?
5: Aquest dematí, tralarà, tralarí, la sorpresa la tenim ja aquí.
6: Molt bé. I en Josep... Ai... Aló?
5: En Josep, que està calladet, sí. S'acaba de posar un barret.
6: Ah, està bé. Està bé. La revista m'ha agradat i la Maria de Vilatenim, molt guapa, ha quedat.
5: Ahir li van portar Xino Xano de la Manu.
6: I jo la vaig donar a la seva germana, que li porto cada setmana.
5: I ja vam quedar amb la Maria, que el dilluns a la tarda no, però el dimarts és el seu dia.
6: Ah. I tu, Josep, què has fet? Has anat a pescar?
7: No, jo no he anat pas a pescar, jo no, a mi no em foteu entre mig.
6: I demà què faràs?
7: Demà?
6: Avui també l'he enganxat, això és un pecat, eh?
5: Se m'acaba la improvisació i em sembla que buscaré el mocador.
6: Molt bé. Doncs, apa, a descansar, que dilluns s'hi ha de tornar.
5: Doncs que tinguis un bon cap de setmana, amb la mà a la palangana.
6: Molt bé, i amb un Dominus Lobiscum i un Ecum Espíritu Tuo, acabem aquesta setmana tal com fa el senyor rector.
5: El senyor rector sap fer-ho bé, que per això...
7: És el senyor rector.
5: Bategen el bé.
6: Ho hem intentat i no hem fet cap pecat.
5: Jo ja suposo que tinc la vostra autorització per fer un muntatge d'allò més bo.
6: Molt bo.
5: Vale.
6: Ens agradarà, segur.
5: Doncs
6: vinga.
5: Apa.
6: A
7: gaudir. Acabo de passar-t'ho bé, eh?
6: A fer punyetes i fins a part del passat.
5: Vale, que mengis mongetes.
6: Vale.
5: Adéu.
6: Adéu.

0: Astres al dia. Per consultes, contacta al mòbil 647-934-172.
1: Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Si et sembla, comencem, no?
2: Comencem, vinga.
1: Vinga, els primers sempre són els Àries.
2: Bueno, doncs els Àries són el primer signe de l'horòscop, eh? I és, el seu regent és Mart i són un signe de foc. I com a bon signe de foc, els Àries pues, necessiten protagonisme i que el reconeixen, necessiten el reconeixement dels demés. I esta setmana, més esta setmana, la setmana que ve, sembla que la cosa ja s'arreglarà una miqueta, però esta setmana no tindran ni el primer ni el segon. Es poden posar molt nerviosos. Mireu de relaxar-vos i prendre la vida una mica més en filosofia. Poden patir la setmana que ve una mica de migranya, perquè els Àries són molt empedes de migranya. I la setmana que ve pot ser que tinguin una mica de migranya. Pues mira, jo què sé, un escollinato, no?
1: Vinga, doncs ara que ja ho saben, que ja podem previndre una miqueta, i sobretot la calma també va molt bé per a la migranya, no? Si pues s'està més tranquil, sí, es pot previndre. Molt bé, doncs ara va passar als Taure.
2: Bueno, pues mira, els Taure tenen un mal aspecte planetari,
1: Ai.
2: I a sobre, sí, a sobre és d'Urà, I hem dit moltes vegades que Urà regeix les màquines i la tecnologia, I ara està fent un mal aspecte. Què pot passar? Pues pot passar que tingueu algun problema en algun electrodomèstic o en algun cotxe.
1: Ai, no,
2: en les cases d'electrodomèstics ja es freguen les mans.
1: Ai,
2: quan me senten ja es freguen les mans.
1: Que això costa molts de diners, que passen altres coses.
2: Ja, però és Urà, i Urà sol passar, sol passar. Ja em direu, a mi m'agradaria que la gent digués, oi sí, però això m'ha passat. Va, diem a la gent que si els passa alguna cosa així, que truquen i que mos ho diguen.
1: Vale, vinga, que ho diguen, a veure què passa, però sobretot, bueno, si pot ser que no passe molt,
2: No, però no són accidents ni coses greus, però Urà, com regeix tota esta cosa, pues pot passar que el fer un mal aspecte, pues sí, pues mira, mos es destorba la nevera, però si la nevera és vella, que hem de fer canviar-la.
1: I tant que sí, males energies negatives fora i velles. Doncs bé, i haurem d'acceptar tot el que vingui, ho haurem d'acceptar, així que no podem fer res. Ara anem a passar els bessons. El seu element és aire, el regent Mercuri.
2: Pues bueno, tenen la lluna passant pel seu signe, i en fase creixent. Vos podeu sentir més sensibles esta setmana. Mireu de prendre-vos les coses en calma, que ja sabeu que la lluna pues és ràpida, el que té de bo és ràpid, i de seguida tornareu a estar en forma. O sigui que res, coses de 2 o 3 dies i avant.
1: D'acord, i de lluna a lluna, perquè el regent del signe que toca ara, cranc, doncs també segurament es veurà afectat per alguna coseta de la lluna, no? Ja veurem.
2: Sí, perquè també seguidament la lluna passarà pel seu signe, i és el seu regent, i clar, però com estan fase creixent, què els passaran ells? Com estan regits per la lluna, els donarà romanticisme.
1: Mira, que bé.
2: O sigui que això anirà molt bé. Doncs que tingués alguna parella, una parella cranc, pues disfruteu-la, perquè segurament que notareu que estaran més romàntics, que estaran més carinyosos, pues vinga, endavant.
1: Fantàstic, algo positiu alguna setmana per als crancs, bé, ja m'agrada això, que passi la lluna i que sigui per a bé. D'acord.
2: Molt bé.
1: Passem al signe Lleó, ara. El seu element és foc i el regent el sol.
2: Ai, els lleons, Lleó, Volen que tot balli al son de la música que ells toquen, I això no és possible, no, sempre no és possible, Els del vostre voltant no tenen la mateixa energia que teniu vosaltres, I de vegades, pues, no seguís fent la vostra marxeta. Pues relax i tranquil·litat, Lleó, que hi ha temps per a tot.
1: Tot i que els costa acceptar una miqueta això, però bueno,
2: Sí, ja veurem. Bueno,
1: veurem, els ho farem veure d'alguna manera. Molt bé. Continuem amb Verge, l'element terra i el regent Mercuri.
2: Pues bueno, mira, als Verge els haurem de dir que miren l'economia, de no gastar més del compte, més del que us podeu permetre, perquè podríeu lamentar-ho després, ja ho sabeu, Hi ha coses que no són tan necessàries, de moment hi poden esperar, tindran ganes de gastar. Tenen ganes de gastar. Doncs pues mira, com ja ho sabeu, diu, ostres, no, aquestes quinzenes millor que em limite una mica, perquè me se'n pot anar a la mà i me se'n pot anar a la visa. I després, quan ve l'extracte, perquè és aquell susto, diu, jo, és possible, doncs pues sí.
1: Sí que és cert. Pues mira, molt bé, avisar-ho, eh? Ja, per
2: clar,
1: davant.
2: Clar.
1: D'acord, sí. I així ens podem gestionar ja. Seguim ara en balança. Passem ara a l'element, el seu element és aire, més ben dit, i el seu regent és Venus.
2: Sí, doncs pues mira, una miqueta putxillos els tindrem, eh? Tindran la sensació de que els altres no els comprenen, eh? I tindran dificultats o poques ganes de condicionar coses des de la casa. Ells són molt, sempre els agrada tindre-ho tot molt a punt i molt, molt correcte. Tot, però aquesta setmana no tindran ganes d'això. Doncs pues mira, relaxeu-vos i ja ho fareu la setmana que ve. Si no heu pogut posar la planteta aquesta que volíeu, doncs pues és igual, no passa res, eh, balança? O sigui que tranquil·litat.
1: Molt bé, no passa res, ja ho has dit, perfecte. Passem ara al seu Escorpi, element aigua, i el seu regent és Plutó.
2: Pues mira, bastant tranquil·lets, eh? Els tindrem, estaran tranquil·lets, sentiran una tranquil·litat que feia temps que no havien experimentat, eh? I això, mira, ho notaran també els que estan al voltant, és allò que diem de danys col·laterals, pues beneficis col·laterals. Els que estan al costat també diran, oi, que bé estan els Escorpi, i els Escorpi quan estan bé, estan molt bé, eh?
1: Fantàstic.
2: O sigui, aprofitem-ho.
1: Quan no piquen, fantàstics.
2: I tant.
1: D'acord, passem ara al Sagitari. El seu element és el foc i el regent Júpiter.
2: Doncs mira, setmana molt bona serà, eh? Pel Sagitari, tindran reunions familiars, però d'aquelles bones, que les disfrutaran, eh? Organitzaran, tindran ganes d'organitzar alguna cosa. I els altres veran que sí, que tenen ganes també i que els seguiran, eh? I els que estan al voltant, doncs pues, també disfrutaran.
1: Meravellós. Doncs vinga, ens anem a fixar amb el signe Capricorn, el seu element és la Terra, i el regent Saturn.
2: Pues els Capricorn tenen un moviment pel seu signe, una cosa, tenen molta activitat. Quan diem que tenen molts planetes donant voltes pel seu signe, pues tenen molta, molta activitat. I ara tenen, espera, que us ho diré, què tenen, perquè tenen una gentada, tenen, mira, Saturn, tenen a Plutó, tenen a Júpiter, i a Mar, tots passant pel seu signe.
1: Oh, imagina't. Quants he convidat, eh?
2: Sí, quan tenim tanta gent per casa, com ho sentim? Pues bueno, contents, perquè no fan mals aspectes, però clar, també una mica estressadets, eh? Voldran fer moltes coses, tindran molta activitat, però bueno, pues endavant.
1: Sí, després ja vindrà la calma,
2: eh? Això.
1: Molt bé, doncs ara passem a Aquari. El seu element és l'aire i el seu regent és Urà.
2: Doncs si teniu algun tema dels Aquari, algun tema de feina que vos preocupava, algú vos tirarà un cable, eh? Tindreu alguna ajuda. I podreu solucionar alguna situació que teníeu una mica així complicadeta, de cop i volta veureu que la cosa es comença a planar i que algú us dona un cop de mà. Aprofiteu, agafeu aquest cop de mà que us dona, que serà molt bo pel vostre tema laboral.
1: Mira, molt positiu.
2: I tant.
1: I per últim, ara ja sí, el signe Peixos, i el seu element és l'aigua, i el regent Neptú.
2: Pues mira, esta setmana us direm que és moment de deixar aquells petits vicis que els estava minant la salut, eh? Que els peixos sempre s'enganxen en coses, tabac, caminar poc, coses d'aquestes, o sigui que què us demanen els altres? Us demanen vida sana, que camineu més, que no fumeu, que feu gimnàs, tot això, que ara és tan agradable, perquè quan fa bon temps tot això és tan agradable, doncs ara tenen l'ocasió de deixar aquests petits vicis. I per què diem ara? Perquè ara tenen facilitats, tal com tenen els astres, i amb facilitats per poder-ho fer. O sigui, que no els costarà tant, eh?
1: Vinga, doncs vinga, manos a l'obra.
2: A tabac, sí. A caminar, a tot això.
1: A moure's i a cuidar-se. Genial.
2: A cuidar-se.
1: Doncs, Montse, un plaer una altra vegada parlar amb tu. I, doncs bé, ens retrobarem en 15 dies, que tot i que paregui molt llarg, passa volant.
2: I tant. I que els astres us acompanyen.
3: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
4: És cavitíssim. Més viu que mai. Més viu que mai. Estàs fent un tràmit per internet i no tens surts? La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ofereix diferents eines i serveis per facilitar la realització de tràmits.

0: Concentra en un sol espai tota l'ajuda necessària explicada de forma senzilla i amena. També pots rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
6: I parlant d'emocions.
7: 49. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Cada diumenge...
10: A poc i bona lletra.
11: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
12: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra. 107 FM i punt.

0: Els caps de setmana se passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Llibre Sagrat 107.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Només vull Miele.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríamos que estudiarlo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig, i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple. I el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar, i això ja és una gran victòria.

0: El canvi.
1: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
2: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
3: És maco, això, eh?
4: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
5: Sí. Seguim.

0: Play.
1: Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Capdavantera. Transformadora i referent. Catalana i del món. Comunitària. Innovadora. Sostenible. Plural. Diversa i pública.

0: I parlant d'emocions.
1: 88.
2: Chato. L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
2: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
3: Les empreses es troben en què no poden ser fer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
2: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
3: Les empreses tenen la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè evidentment tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i evidentment si es produeix una reducció de l'oferta es produeix un increment dels preus.
2: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Catalunya Informa.
6: Ràdio Vila-sacra, Empordà.
7: És informació.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai, ai.
5: I ara? Som a Dosrius, al Maresme, en una estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Ens acompanya en Patrick Renau, president de Voltur, una associació que promou el vehicle elèctric. Hem vingut aquí perquè la recàrrega, l'autonomia, segueix sent un dels principals dubtes a l'hora de decantar-nos, potser, per un cotxe elèctric.
6: La veritat, nosaltres, des de l'associació, us hem de dir que el desplegament de la mobilitat elèctrica és bona. Venim d'una època, 20 anys enrere, quan vam fundar l'associació, que pràcticament no havia ni un vehicle elèctric. Ara ja tenim uns 30.000 vehicles elèctrics circulant per Catalunya. És una xifra molt petita comparada amb els 5 milions de vehicles de turismes i de motos i de furgonetes que tenim de combustió interna, però és delatador del futur que ens depara.
5: Ara mateix a Catalunya, de punts de recàrrega, ens en falten?
6: Aproximadament, quan tenim 30.000 vehicles elèctrics, un 10% del 30.000 correspon a la quantitat d'infraestructura de recàrrega que necessita un país, o sigui, uns 3.000. I això, més o menys, sí que ho tenim. Una altra cosa és la qualitat del servei.
5: I com està això?
6: A vegades ens trobem, com usuaris, a estacions de recàrrega que estan mal utilitzats, tenen alguns actes vandàlics o tenen incivismes que estan ocupats per vehicles de combustió interna, i després també a vegades la recàrrega no funciona bé, sobretot els temes de la comunicació i després del subministrament elèctric.
5: Parlàvem de la qualitat i els preus.
6: Bé, el tema dels preus, estem d'un extrem a un altre. Venim d'una època que la infraestructura de càrrega per vehicle elèctric és gratuïta, i nosaltres considerem, tenint en compte que el parc de vehicles encara és molt petit, estem parlant d'un 1% de tot el parc de vehicles que tenim a Catalunya, que sigui gratuït, per aquestes quantitats no és un problema. Però tenim un altre extrem, per exemple, com l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha volgut posar molt valent amb el tema de les tarifes de recàrrega, que fins i tot és contraproduent, perquè els preus que posen, està clar que s'ha de pagar l'energia, i està clar que pagant aquesta energia hi ha d'haver un servei, un millor servei de la que hi ha actualment. Però el que està passant a l'Ajuntament de Barcelona és que han posat uns preus que pràcticament és el mateix preu per carregar un cotxe de gasolina. Per tant, en certa manera no estem incentivant la mobilitat elèctrica.
5: Ells ho justifiquen, diuen, per incentivar també la iniciativa privada, perquè farà falta també punts de recàrrega que posin iniciativa privada.
6: D'acord, però aleshores que no pugin tant el preu. Això és una excusa, en la meva opinió, una mica simplista del que realment perseguim, que és que la gent tingui energia elèctrica a la seva disposició amb qualitat, amb pagament, però amb qualitat i amb uns preus raonables. Ens interessa que el preu estigui, lògicament, per sobre del cost de l'energia a domicili, per fomentar que la gent carregui al seu domicili, però tampoc arribar-nos a aquestes xifres.
5: I la distribució geogràfica, aquests punts de recàrrega, com estan distribuïts pel territori?
6: Al principi, les distribucions geogràfiques que eren una mica desafortunades, perquè eren llocs que no eren massa útils pels usuaris. A poc a poc això s'ha anat millorant i ara trobem ubicacions més coherents. Pensem que venim d'una època de la benzina, que el que fem és buscar energia en un lloc concret, una benzinera, i avui en dia, amb la mobilitat elèctrica, no necessàriament hem de buscar l'energia fora, sinó que ja la tenim a casa. A l'hora de fer desplegaments d'infraestructura de recàrrega en un territori, s'ha de tenir en compte això, perquè si no caiem en el mateix vici de voler posar estacions de recàrrega com si fossin benzineres, i no és així. Gran part de l'energia que acumula un cotxe elèctric pot provenir perfectament del seu propi domicili, sigui comunitat de veïns, casa unifamiliar, lloc de treball, que són llocs estàtics en què el cotxe està descansant, doncs allà aprovisionar-se.
5: Quan trigarà ara la recàrrega?
6: Aproximadament entre mitja hora, una hora, dues hores. Però també és molt important entendre que no necessàriament hem d'esperar que estigui el tanc ple. Sí que amb el nostre model actual pensem, omplim el tanc i així ja ens despreocupem. En la mobilitat elèctrica és una mica diferent. Es tracta d'omplir el tanc elèctricament parlant suficient per poder fer les següents etapes. I a casa teva és on realment omples el tanc.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: i sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
1: Ben jugat!
0: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vila-sacra.cat.

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: I parlant d'emocions.
2: 10.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: encantarà.
1: Vale.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Bon dia a tothom. Mira, avui us porto al castell de Púbol, perquè crec que és un lloc que crec que no és molt visitat per la gent d'aquí i vull insistir perquè hi vagin. Per tant, a veure, donaré algunes idees perquè la gent no li entri el foquet i tingui ganes d'escapar-s'hi. El castell de Púbol és un castell medieval que comprat per Dalí, val? Va ser un regal a la seva esposa, a la seva musa, a Gala, val? I d'alguna manera va ser l'últim taller de l'artista i el mausoleu de Gala, val? És un espai molt especial. Ell el va comprar el 1969, feia temps que estava buscant un castell per la seva musa. En considerava que ella es mereixia, doncs, un espai per ella sola, i finalment, doncs, això, després de buscar molt, van trobar aquest castell, que estava bastant ruïnós però que tenia un aire romàntic molt especial i que els va enamorar. I Gala, deixeu-me dir-vos que va acceptar el regal de Dalí amb una condició, i era que aquest era el seu castell, el castell de la Gala, i que per tant Dalí no es podia presentar allà quan ell volgués, sinó que si la volia visitar necessitava una invitació escrita per part de la Gala, val? Si no, ell no podia entrar en aquell castell a fer res. I això és una cosa que en Dalí, en comptes de molestar-se, li va agradar molt. Era com aquell amor cortès, no?, en què el seu vassall, doncs, rendia, doncs, homenatge i visitava a la seva dama, no? Per tant, doncs, bueno, des d'aquell moment, aquell era l'espai de Gala. Passaven tot l'any junts, però allò, hi havia 3-4 setmanes a l'estiu que Gala estava en el seu castell i Dalí estava, doncs, a la casa Port Lligat. Val? És un edifici de 3 plantes. Dalí va intentar que es mantinguessin totes les esquerdes de les parets exteriors, sobretot perquè es veiés el pas del temps. I a dins, doncs és bastant auster, però bueno, Gala va deixar, doncs, que Dalí li decorés algunes parts, com van ser els sostres. Ell volia que quan Gala aixequés el cap, doncs, el veiés a ell en aquell cel pintats per Dalí. I llavors també va pintar alguns espais amb aquella tècnica de trompe d'oeil, que és enganya ull, no?, que seria una mica jugar amb aquestes jocs òptics en què pinta una porta que no hi és, o un radiador. Resulta que a la Gala no li agraven gens els radiadors, i ell tapa els radiadors amb portes on hi pinta radiadors. I llavors, doncs, hi ha el sòtano, no?, que era la sala del Delme, on es pagava aquell impost en època medieval, aquell 10% que feien pagar els pagesos, no?, els seus senyors. Doncs allà Dalí va fer construir dues tombes. Hem de pensar que Gala és 10 anys més gran que Dalí, i ella mor el 1982, 7 anys abans que Dalí. Llavors Dalí, bueno, cau una depressió tremenda i fa construir dues tombes allà a la sala del Delme, una al costat de l'altra, amb un forat que les connecta, val? Amb la idea de que un cop els dos fossin enterrats allà, doncs es donguessin la mà. Val? A partir d'aquell moment, doncs, Dalí va viure al castell per quedar viure al costat de la seva dama. I el 1984, 2 anys més tard, hi ha un foc a la seva habitació perquè ell va començar a tenir ja símptomes de Parkinson. De fet, allà es pot veure un dels seus últims quadres. Ja estava, doncs, amb un cuidat d'infermeres en què, doncs, feien torns, el tenien super cuidat, ja no volia rebre ningú, no volia rebre cap visita, estava sempre al llit. I va haver-hi un foc en la seva habitació, un foc fortuit, i bueno, van tenir que endur-se'l a l'hospital, i és ja quan decideix viure allà a Figueres, en el seu museu. I en aquest període d'aquests últims 5 anys és quan ell canvia la seva decisió i en comptes de ser enterrat a Púbols serà enterrat al seu museu a Figueres. Val? Per tant, si la gent baixa veurà dues tombes, però només hi ha la tomba de Gala omplerta, l'altra és buida. I sobretot que vagin al jardí. El jardí és fantàstic. El jardí és, bueno, és així itemialitzat, és molt bonic, té com de tots d'elefants, unes escultures gegants amb uns elefants enormes amb potes de mosquit que ell pintava en els seus quadres, apareixen en molts dels seus quadres, i és bonic de recórrer aquells jardins. Aquests elefants, des de les trompes surt aigua, són com fons. És un espai molt, molt bonic, molt especial, sincerament. Ja, bon cap de setmana.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.
4: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: La nit. Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
6: Què?
5: Busca tranquil·lament.
6: Home!
7: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
8: No? Si no s'ho creuen.
9: Sí.
8: Si no s'ho creuen.
7: Ui! Tranquil·lament.
5: I el més important, lliurement.
7: Lliurement.
8: Lliurement.
5: Que som Ràdio Vilasacra.
8: És difícil, eh? És difícil.
5: És clar.
0: Ràdio Vilasacra, senzillament.
10: Hey, girl, what you doing? You getting up? Yeah. You got to go. Oh, don't go just yet, baby.

0: Casino, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes
3: dissabtes i diumenges per sucar i pa.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 de setembre del 2025.
1: Atenció, aquesta xifra és un 37% dels catalans confien en la intel·ligència artificial per verificar notícies, segons un estudi de la Pompeu Fabra. Tot i que la majoria dels enquestats confien més en els periodistes a l'hora de fer aquesta feina, gairebé 4 de cada 10 consideren que els xabots poden fer-la bé. A més, el mateix nombre d'enquestats considera que la IA és neutral, mentre que només un 20% creu que els periodistes ho són. Segons Marcel Mauri, un dels investigadors que han fet l'estudi, la gent veu bé que es faci servir la IA en el periodisme, però no per a tot.
2: Per exemple, no es veu bé o s'accepta poc que es pugui utilitzar la intel·ligència artificial per crear continguts informatius de bell nou, però sí que en canvi es considera que utilitzar intel·ligència artificial per millorar allò que fa el periodisme, doncs es considera adequat.
1: Els enquestats demanen als mitjans de comunicació que siguin transparents i informin de si han fet servir la IA per fer la seva feina. A més, el mateix nombre d'enquestats considera que la IA és neutral, mentre que només un 20% creu que els periodistes ho són. Només un 20% creu que els periodistes ho són.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
3: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
4: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A Salt, foraplagues.com.
3: Ha dit que són verds amb antenes?
5: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.

0: Volem parlar sobre sectes, però no ens deixen dir el nom del sergent de la secreta que avui ens acompanya per explicar-nos què és una secta. Per tant, anirem directes. Què és una secta?
1: Bé, una secta en si, d'entrada, és un terme amb el que nosaltres policialment preferim no utilitzar.
0: A les sectes no li dieu sectes?
1: No, nosaltres, per referir-nos a la temàtica, habitualment parlem de grups de manipulació psicològica.
0: Ah, val.
1: Més que res, doncs, per un tema de que el terme secta com a tal no pot tenir algun tipus de connotació determinada,
0: sí.
1: Però policialment o legalment doncs, no aporta o no clarifica exactament què pot haver-hi al darrere, ni tampoc hi ha en cap lloc de la normativa legal.
0: Doncs anem a la normativa legal.
1: Cap referència en aquest terme.
0: Doncs quina és la referència més aproximada que trobem en el que és una secta?
1: A veure, la referència més semblant que podem trobar-hi,
0: sí.
1: A nivell legal, que de fet és l'òptica, és el prisma des del qual nosaltres podem parlar, el trobem en el Codi Penal, en l'article 515.2, on parlen allà de que són il·lícits aquelles organitzacions que, malgrat tenir una finalitat lícita, utilitzen tècniques d'alteració o manipulació per aconseguir els seus fins. Llavors, aquesta és la referència que penalment consta, diguéssim.
0: D'acord.
1: I és a la que nosaltres ens hem d'atendre per poder treballar, per poder investigar sobre aquest tipus de grups.
0: Quants grups de manipulació mental tenim actualment a Catalunya?
1: A veure, és una dada complicada. Hi ha molta xifra negra en el sentit que per por, per desconeixement, en moltes ocasions,
0: sí.
1: Tant afectats com els seus propis entorns, a vegades no saben d'entrada on acudir, i és un tema que inclús a vegades per vergonya, desconeixement, com deia moltes vegades, no acaba d'aflorar aquesta xifra. Hi ha estudis que parlen que podria haver-hi al voltant d'un centenar de grups i que podria haver-hi al voltant d'uns 50.000 afectats.
0: Carai.
1: Val a dir que entre aquestes xifres, aquesta dada, diguéssim, referent a afectats, caldria entendre tant les persones directament afectades com els seus entorns. Vull dir amb això que aquí, clar, hi ha moltes intencions, densitats, molts tipus d'afectació diferent.
0: Entenc.
1: Llavors, per això és una xifra molt difícil de determinar.
0: Com pot ser que una persona normal i corrent acabi dins d'un grup que el manipula mentalment? Com pot ser això?
1: Ja utilitzo una paraula molt correcta, que és un procés. Vol dir que és una cosa que no es produeix un dia per l'altre.
0: Imagino.
1: Sinó que requereix d'un temps. Aquest temps pot variar molt en funció de les característiques de la pròpia persona, la intensitat amb què rebi aquests estímuls, amb què se li apliquin aquestes tècniques de coerció, de manipulació. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que són els que poden condicionar,
0: sí, sí, sí, sí,
1: la durada d'aquest procés.
0: Com ens adonem que algú proper l'estan intentant manipular mentalment?
1: Doncs bé, normalment es poden observar algun tipus de canvis en el comportament.
0: Sí.
1: Determinat distanciament cap al seu entorn habitual.
0: Allunyar-lo dels seus és la base.
1: Sí, és una de les finalitats, una de les maneres, diguéssim, per poder aconseguir la finalitat
0: del grup,
1: perquè una de les característiques també és que intenten anul·lar l'esperit crític de la persona. Per tant, si des de l'entorn es detecta algun tipus de canvi en el comportament d'aquesta persona i se li intenta, cridar l'atenció, dir, etc., bé, això el propi grup ho percep com un atac, i precisament és el que intenta fer, separar aquesta persona per poder-lo cada vegada allunyar més del seu entorn i que sigui més permeable a les influències, a les tècniques de manipulació del grup.
0: I suposo que són canvis notables.
1: A vegades fins i tot canvis en la manera de vestir, en l'estat d'ànim, pujades i baixades emocionals.
0: De quina manera tracteu tot aquest tema dins de la secreta?
1: A veure, nosaltres tractem el fenomen a nivell d'estudi i de coneixement, d'una anàlisi del fenomen,
0: sí.
1: A nivell, diguéssim, conceptual, de processos, etc. Ara bé, la via d'entrada o la via per la qual ens arriba informació és a través dels diferents serveis del propi cos, cos, i moltes ocasions també doncs, a través de, per mitjà doncs, de l'entorn familiar, ja siguin amics, etc. A vegades les famílies pateixen doncs, una desorientació doncs, per manca de saber doncs, on poden recórrer, a quins llocs poden anar. Intervé a vegades també doncs, un factor doncs, inclús a vegades de vergonya o de que puguin pensar que hi haurà certa incomprensió cap al seu cas.
0: Lògic, sí.
1: És important destacar que això no ha de ser així, no és així. I llavors ens arriba a vegades doncs, la notícia a través, doncs, com comentava, d'algun familiar, d'algun amic, i llavors a partir d'aquí doncs, el que fem és parlar amb aquest entorn i doncs, fer una valoració de quina situació és la que s'explica aquella persona i a partir d'allà doncs, veure què es pot fer.
0: I podem saber algun número, alguna quantitat d'aquest any, la gent que esteu tractant?
1: A veure, a nivell doncs, d'informació, d'existència del fenomen, és un continu el treball que es ve fent. A nivell doncs, de casos puntuals en el que hi hagi, diguéssim, darrere una persona amb noms i cognoms, per entendre'ns, podríem parlar doncs, del voltant d'entre 10 o 15 casos en els que doncs, parlem amb l'entorn i, bueno, i veiem a veure en quin estat està la situació.
0: I quin tipus de persona és la que es deixa captar per aquestes manipulacions?
1: No hi ha un perfil.
0: No hi ha un perfil.
1: Diguéssim que poden haver-hi trets personals, trets psicològics doncs, que puguin facilitar que una persona doncs, en un moment determinat de la seva vida doncs, perquè estigui passant doncs, per un estat emocional doncs, delicat, doncs, després d'una ruptura sentimental, etc. Diferents problemes que cadascú pugui tenir, doncs, juntament amb altres factors, perquè no podem parlar d'un únic factor, sinó d'una influència de factors, doncs entri aquesta persona en una situació que la pugui fer més procliu a apropar-se o que si algú d'aquests grups veu que aquella persona està en aquesta situació, doncs es pugui centrar en intentar doncs, apropar-se a ella i a poder aconseguir aquesta captació.
0: En aquí no parlem ni d'educació ni de situació social, no?
1: No té res a veure. Podem trobar persones des d'un nivell cultural baix fins a persones amb un nivell cultural i una formació altíssims, al més alt nivell. I pel que fa a l'aspecte econòmic, doncs igual des de gent amb persones amb molt pocs recursos fins a altres persones doncs, en una situació econòmica doncs, molt, molt destacada.
0: La gran dificultat que us trobeu a l'hora d'investigar aquest tipus de casos, quin és?
1: Bé, un punt molt complicat és la qüestió de la prova. És a dir, si ens rematem al que comentàvem abans, de que la referència que hi ha en el Codi Penal, que és el que nosaltres ens hem de remetre, parla d'aquelles organitzacions que utilitzin tècniques de manipulació o alteració de la personalitat per aconseguir les seves finalitats, demostrar això per si sol, doncs, és realment complicat.
0: Està clar.
1: Altres vies, doncs, en ocasions, dins d'aquests entorns, dins d'aquests grups, doncs, s'acaben cometent algun altre tipus, doncs, d'il·lícit, que també, doncs, pugui estar tipificat, ja pugui ser, doncs, un tema, doncs, d'estafes, d'abusos...
0: Ja, es poden provar estafes o es poden provar abusos, però manipulació mental és complicat, no?
1: És la vessant més difícil. Ara bé, un cop es pot entrar, diguéssim, per algun tipus doncs, d'aquests delictes, ja es pot produir també doncs, aquest apropament a conèixer doncs, funcionament intern, conèixer doncs, dinàmiques que des de fora doncs, són pràcticament impossibles de conèixer.
0: Doncs bé, molt interessant, no tinc més temps, però molt agraït per haver pogut parlar amb tu.
1: Gràcies a vosaltres.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran trucat.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: El alcohol és molt dolent, ja ho deia l'avi Manuel.
3: Deixa un missatge.
4: Radio Vilasacra.

0: Desitjar-te ni parella el dia del solter?
1: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
2: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho. Shein!

0: Bona nit.
1: Tallets, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
2: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
1: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
2: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
3: I parlant d'emocions.
4: 11.
5: El secret de l'amor.
6: Explica'ns el teu secret de l'amor.
7: 972-51-1268.
6: Deixa missatge i et visitarem.
8: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
1: Enrabiades, discussions, que això qualsevol matrimoni ho té, i avui en dia un diu, però jo sí, però jo no, però jo me'n vaig, però jo també, i foten el camp parlant en plata. Això nosaltres pues, ens ho hem, no ens ho hem aguantat, ho hem viscut, hi han hagut les nostres enrabiades, però tenim els nostres sentiments, i com que tenim els nostres sentiments...
2: Amb això t'haig de dir que és més, més detallista ell que jo. Jo no sóc tan detallista. A veure, pel cumpleaños, pel Sant, si per Sant Jordi li regalo un llibre i no se'l llegeix, doncs llavors ja penso que no, cal que li regali, perquè li tinc que regalar, l'acabo llegint jo.
1: Proves d'amor, jo sóc molt, molt tradicional, i quan arriba pues, Sant Valentí, pues, jo pues, li regalo una tonteria, una medalleta, o un anellet, o un pastisset, o quan arriba el seu cumpleaños, pues, també li regalo alguna tonteria. Amb això sóc molt tradicional, jo. Una rosa, també, sempre, sempre per sorpresa, perquè a vegades no s'ho espera.
2: Jo crec que quan s'acaba la passió, o l'amor, o el que vulguis dir-li, és tonteria amb la mateixa persona, jo crec que no es pot tornar a començar. Aquella cosa, aquella química que hi havia, no crec que es pugui tornar a provar. És el dia a dia, el que ara et discuteixes, el que ara t'enfades, el que ara et venen a darrere i et fan una pessigolla o de sobte i bum, t'agafen i fan un petonet i vas dir, bueno, vinga, va, ja està. És una xispa, si tu vols. Jo crec que sempre tens que estar amb l'encenedor a punt per quan veus que s'està apagant tornar-la...
1: Ha de ser molt difícil, almenys amb el meu punt de vista, poder tornar a fer una cosa que s'ha desfet. Ha de ser una mica... No m'hi he trobat i que no m'hi trobi mai, però ha de ser molt, molt fotut poder tornar a reanudar un altre cop el que es va pagar.
2: Manel, carinyo meu, t'estimo.
1: No, però moltes vegades quan ve i em diu Manel, t'estimo, penso, ui, aviam, què vols? Què busques?
3: Què dius?
4: Què?
3: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
4: No.
3: Doncs a l'infern per ser mala gent.

0: informació, música, entreteniment.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Educació instal·la ventiladors a 27 centres educatius gironins per pal·liar els efectes de la calor. La primera fase del programa ha suposat una inversió d'uns 666.000 euros a les comarques gironines. L'activitat quirúrgica cau un 10% als hospitals gironins en plena campanya contra les hores extres. La llista d'espera suma 578 pacients en un mes i el Sindicat Metges de Catalunya sosté que la davallada evidencia la dependència del sistema de les hores extres dels facultatius. Joves emprenedors d'arreu de l'Estat es formen a Girona en intel·ligència artificial i lideratge. Camp de generació propòsit 2.0, que continuarà al Teatre Museu Dalí de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: Sí, sí, vostè.
1: 1. És única. 2. No s'assembla cap altra.
2: 3. És Ràdio Vila-sacra.
3: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.
4: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
5: 972-51-1268.
4: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
5: 656-19-70-62.
4: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
6: A que truco, a que truco!
4: Bueno...
7: Vols deixar-nos un missatge?
8: Bon dia, cucarrona meva. Adéu.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Rostisseria La Cresta.
5: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has ficat en un bar pollastre.
4: Rostisseria La Cresta.
5: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina, però tranquil.
4: Rostisseria La Cresta.
5: Tenen la solució, els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans portar, faran que no t'hagis de preocupar de res.
4: Rostisseria La Cresta, 972-51-1777.
6: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
7: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui. Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
7: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: A Vilasacra compartim cultura.
1: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
2: Ràdio Vilasacra i Tracatrà.
3: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns de llenguatge. I cada cas necessita una resposta diferent. Antoni Fortez ens explica aquesta realitat a dies de començar les rutines del nou curs escolar.
2: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Somvia.
3: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
2: La dislèxia, els trastorns de llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
3: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, i tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat, i un ensenyament universitari, si volen.
2: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
4: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
2: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
5: Hem de tirar molt de suport visual, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no? la foto doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
2: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
3: No entrar en aquella dinàmica de prepara-te, que ara començaràs tercer, i aquí hauràs d'estudiar molt, eh? Posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé, i sobretot donar-li la seguretat de que si alguna no funciona l'ajudarem.
2: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Tots hem vist als supermercats productes que s'anuncien com ofertes amb un pack familiar o format estalvi. Però hem de parar molta atenció i no deixar-nos enlluernar per gangues que en alguns casos no ho són. Comparant un mateix producte en un envàs individual, en paquets o en format més gran que l'original, hi ha vegades que el preu per quilo o litre és més elevat en els packs estalvi. Segons un estudi de la companyia de comerç electrònic Fitstore Ponès, la diferència de preu pot superar el 18% i en alguns casos, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, pot arribar al 80%. Pel doctor en Economia del Consum, Albert Vinyals, són estratègies de les empreses per vendre més jugant amb la percepció dels consumidors.
1: Fer creure a vegades que segons el tamany, segons els colors, segons la distribució dels productes, poden tenir un millor preu, i a vegades és simplement això, una qüestió d'on te l'ubiques, segons el tamany que li poses o segons els colors que fa servir.
0: Davant d'això, Vinyals recomana fixar-nos i molt i comprar sense presses. És el cas d'alguns consumidors com el Francesc i la Cristina.
2: Alguna vegada ens hem trobat que el pack familiar o el pack estalvi, el preu de la unitat o del litre o del quilo, doncs no sortia a compte.
3: Són packs de productes que fa el mateix supermercat on comprem i de tant en tant sí que l'agafem perquè comparant els preus per separat surt més econòmic.
0: Aquests anomenats packs estalvi els podem trobar en productes de tota mena, des de refrescos fins a batuts de xocolata, passant per galetes i sabó per a la roba.
4: Pensa, pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.
3: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Made in Europe.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.
4: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: La ràdio a la ràdio. Dies de ràdio. Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I parlant d'emocions...
2: 80. Informació, música, entreteniment.
3: Nits d'amor.
4: Amb Sexy Dream Punès, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punès i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punès.
5: Maria, ho sents?
6: Que si sento què?
5: L'amor, les papallones.
6: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Deixa'm estar pesat.
1: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
2: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
3: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles, i per continuar tenint cura del que és nostre, cal tenir un pla, el nou pla de transformació de Paradores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys, plens de moments únics al teu

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
2: música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
2: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
1: Fira d'Indians a Begur.
3: I parlant d'emocions.
1: 21.

0: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això. El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
1: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
0: Més informació al web del Museu de la Música.

written in our

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: t'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra...
1: Caiguts del cel...
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill i en lloc dels fets s'hi va traslladar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar directament a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Cap

0: la ràdio. La cosa ha evolucionat i
1: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: La vida sona bé. Escolta-la.
2: Hola, sóc la Laia Puigbosc i ara us recitaré un poema que es diu Aranya de sostre, de Miquel Desclot. A la viga que fa tres del sostre del dormitori, una aranya fa el dinar sense gaire rebombori. Per primer plat ha caçat un mosquit dels de trompeta que porta el dipòsit ple de sang fresca de poeta. Per segon ha aconseguit una mosca vironera que venia de sucar del femer d'aquí al darrere. I per postres vol tastar l'ala d'una papallona que a la nit l'ha despertat amb uns crits com de persona. Si no para de menjar aquest munt de proteïnes, el metge la posarà a règim de mandarines. Gràcies, adeu!
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: és la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Faltes, què són? Respon Daniel Bosseler, soci fundador del despatx Bosseler especialitzat en dret de danys.
3: El procediment al judici de faltes és un procediment senzill que està destinat per encausar aquelles infraccions penals que siguin de caràcter lleu. És a dir, aquells comportaments que no tenen, anem a dir, rellevància delictiva, però sí que tenen un reprovament a nivell penal. És a dir, són pels fets que són lleus.
2: Pot posar-ne un exemple?
3: Per exemple, un accident de trànsit on dos cotxes col·lisionen i no hi ha cap tipus ni d'alcoholèmia ni d'organització, però una de les persones s'ha fet mal. El típic judici de faltes per la imprudència simple de l'article 621.3 del Codi Penal.
2: Quants tipus de judicis de faltes hi ha?
3: Hi ha dos tipus de judicis de faltes, l'immediat i l'ordinari.
2: Quin és, doncs, el judici de faltes immediat?
3: L'immediat és quan es denuncien faltes relatives a la violència domèstica i alguns furts. La policia cita les parts per al judici, que s'assenyala de forma immediata i se celebra el jutjat de guàrdia. En quins casos? Les infraccions lleus amb l'àmbit familiar consistents en agressions que no causin cap lesió, amenaces, coaccions, injúries o vexacions, i en aquests casos les faltes es tramitaran al jutjat de violència domèstica en virtut de les normes de la competència. I els furts flagrants per un valor que no excedeixi els 400 euros.
2: I el de faltes ordinari?
3: Són totes les altres faltes en què es celebren el jutjat de guàrdia o el jutjat d'instrucció, si no resulta possible la citació immediata de les parts i els testimonis. En aquest cas, el jutge disposa d'un termini de 7 dies per senyalar i celebrar el judici.
2: Malgrat que són judicis ràpids, s'ajusten a aquest termini legal?
3: Tot i aquestes disposicions en qual el termini i la celeritat, la realitat dista molt de la pràctica. La saturació del sistema judicial provoca demores i en ocasions demores desmesurades.
2: I si s'allarga gaire, poden prescriure les faltes?
3: Tenim que tindre en compte que aquest tipus de procediments caduquen al cap de 6 mesos. És a dir, el ciutadà té 6 mesos per interposar la corresponent denúncia. Aquest és un procediment que s'inicia mitjançant la denúncia, ja sigui al jutjat de guàrdia o mitjançant la denúncia a la policia.
2: En definitiva, les faltes són infraccions lleus que mereixen un càstig penal que és sempre de multa. Es jutgen els anomenats judicis ràpids, que poden ser immediats o ordinaris. Els primers jutgen qüestions de violència domèstica i alguns furts. Es fan de forma immediata al jutjat de guàrdia. Els ordinaris s'haurien de fer 15 dies després dels fets, però a la pràctica es fan amb més retard. Llavors hi ha el perill que la falta hagi prescrit, cosa que passa als 6 mesos.
4: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare.
6: 012, la millor resposta.
7: Ah! Què passa?
8: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
6: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
9: On vas? Que el dinar ja està llest.
10: Fins després.
6: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
3: Sent Empordà.
4: Truca.
5: Hauré trucat. No.
4: Truqueu. No, ells truquen.
6: Trucaré.
7: Trucaran? Hauran trucat?
8: Hauran trucat.
7: Vale.

0: saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
1: Hola, Xavier. Una abraçada a tu i a tots, tots els que feu el programa, que fem entre tots. Mira, jo crec que ara, pensant en la data que estem, amb la castanyada, la celebració de Tots Sants, que jo feia unes aixafates de panellets fabuloses, vull dir, no tenien res que envejar, no em vull posar cap medalla, de veritat ho dic humilment, ara ja no ho puc fer, però ni de pastisseria, vull dir, ens ho passàvem molt bé. Per una altra banda, per altres circumstàncies, penso que veient tota la situació econòmica i política actual, em sembla que seria aquelles coses que a vegades es diu, aquest si es despertés es tornaria a morir. Em sembla que poret li passaria, que no critiquis a una persona o no diguis jo faria això o jo faria allò si no et trobes en el lloc d'ell. Sempre moltes gràcies a vosaltres, Xavier.
2: Ràdio Vila-sacra.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: I parlant d'emocions.
1: 16. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.